0: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
2: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Joan.
3: El sabor de la pomada. Un relato que bebe de la obra universal titulada En busca del tiempo perdido. Una esencia que retrae a su protagonista a un momento y a un lugar. El sabor de la pomada. Un relato de la isla de los oyentes. Disponible en radiomenorca.com. Ser Podcast y las principales plataformas de podcast del país.
4: Ràdio Menorca Cadena Ser t'ofereix un nou podcast que viatja per la geografia humana de la nostra illa, de la mà d'en Arnau Busom. Coses de poble, personatges que ens mostren Menorca a través dels seus oficis, del que fan per la cultura o les tradicions que ens fan únics al món. Ja disponible a radiomenorca.com. Coses de poble, amb Arnau Busom.
5: Se constituirá la mesa de negociadora y en los próximos meses...
6: Y nosotros como asociación lo que hicimos es llegar a un acuerdo con AENA.
7: Si quieres enterarte de todas las noticias más importantes de Baleares, en 5 minutos, escucha
8: Hora 25 Baleares.
7: A las 8:25 de la tarde, con Chus Navarro.
9: Justo un día antes de celebrarse esa primera mesa para...
7: Un detallado y resumido informativo al final del día para que tengas la información más actualizada de nuestra comunidad. Hora 25 Baleares.

0: Vamos, vamos.
1: ¿A dónde vamos?
2: Hoy por hoy. Ángels Barceló.
1: Pero hombre, no.
3: ¿Esto qué es?
1: Pero esto ¿no qué? ¿No te has enterado todavía?
4: No, que te juro que ha sido un descuido, o sea, ya, por costumbre.
1: El subconsciente igual echas de menos.
4: No, te juro que ha sido, o sea, por pura vaguería. O sea, porque no, vamos a explicar a la gente. Copio el esqueleto de los guiones de las semanas anteriores, ¿sabes?
1: Eso es verdad.
4: Y se ha colado la sintonía con el indicativo. ¡Ay, sastre, perdón!
1: Vamos a ello,
5: es
1: vamos
5: que
1: a empezar.
5: Una vergüenza.
1: Una vergüenza, sí, señora. Hora de la crítica, hora de la auditoría.
4: ¡Que no te libras de mí!
1: No, ya sé que no me libro. Aitor Albizua, buenos días.
4: Pues buenos días. Claro, al contrario que otras, hay cosas que en este programa, sastre, es que no aprendéis, no cambian.
1: No aprendemos.
4: Te lo juro. O sea, y la marca del sonido Cadena Ser lleva consigo varios cortes de conexión a lo largo de la semana.
1: Pero esto es algo excepcional.
4: No, súper sí, excepcional, ¿no? Mira, con la precisión de Picasso, le pasa casi cada lunes a Bob Pop.
6: Lástima que el premio no lleve dotación económica para permitir el...
1: Ay. Creo que hemos perdido la comunicación con Bob.
4: Ay, pues crees bien la conexión. No tenía ganas de trabajar.
1: Es un momento delicado porque confiamos en que vuelva.
4: Sí, y la confianza, ya sabes que
1: sí,
4: queda asco, ¿no? Te fuiste a Publi, vuelves de Publi y Bob seguía sin estar.
1: Las 10 y 12, las 9 y 12 en Canarias, en lo que recuperamos a Bob. Yo les emplazo en el 900-100-800 a que nos cuenten los éxitos que no son capaces de
0: entender. El oficio.
1: A la vuelta, ya con Bob, seguimos.
4: Claro, tú ahí enrollándote, siempre te queda la música, un hombre solo ante el micrófono. Y hacemos un poco de tiempo hasta que vuelva.
1: Uno tiene sus recursos, querido.
4: De la experiencia, ¿eh? José Luis Sastre.
1: La mili.
4: Finalmente volvió Bob y nos dio la razón real del corte de la conexión.
6: Me parece muy bien, porque es que, ¿sabes qué ha pasado?
1: Sí, ¿qué ha pasado?
6: Pues yo de pronto he dejado de escuchar metal, miro y estaba aquí Ángels Barceló con unas tijeras de podar, que está esa super punky ella. Ahora, desde que está jubilada o está retirada, tiene muchísimo tiempo libre, entonces ha venido a mi casa y me ha desconectado todo, pero ya he puesto en orden, le doy un café y nada.
1: Vale, porque así que deje el cable sí, para que podamos escucharnos.
4: Pues vamos a ver, evidentemente Bob está de coña, pero es que podría haber sido perfectamente. O sea, me imagino a la Barceló con unas tijeras de podar, en plan...
1: Te va la marcha a ti, y jugar con fuego.
4: Hombre, evidentemente, si no...
1: Lo sé.
4: Si no, ¿para qué hemos venido?
1: Además,
4: está San Juan ya a la vuelta de la esquina. Por cierto, exijo ya un curso de idiomas para nuestros colaboradores. Eduardo Barba, el jardinero, tiene problemitas.
7: Para mí la Ciutadella es... ¿cómo se pronuncia?
1: La Ciutadella.
7: Ciutadella. Bueno, pues Ciudadela también en castellano.
1: Ciudadela,
7: bueno,
1: sí.
4: Pues eso, ha quedado clarísimo. ¿Para qué se meten?
1: ¿Tú cómo lo pronuncias?
4: Ciutadella. O,
1: mira, muy bien.
4: Bien, ¿no? En euskera, Citadela o Gotorleku. Así vamos ampliando,
1: sí,
4: ¿eh?
1: Sí, Gotorleku.
4: Esos idiomas cooficiales. Bueno,
1: idiomas, querida.
4: Ahora bien, me pongo serio. Ha sido irse también Ángels y hemos perdido todo tipo de pudor, de respeto. O sea, sastre de verdad. Entre vosotros y con los oyentes.
1: Pero un segundo. Esto de habéis perdido el pudor, ¿me lo estás diciendo tú?
4: Y tanto. Mira qué cara de cemento.
1: Qué poca vergüenza.
4: Qué boca chancla. Mira, también chancla con CH. Bueno, el miércoles entran Sergio y Pepe al avance de contenidos, ¿no? Para lo que vais a hablar luego en el magazine y... va y pasa esto.
1: Aquí están dos muchachos muy inteligentes también, que son Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Con lo que tenemos preparado para el magazine.
8: Gilipollas.
1: ¿Perdona?
8: Este puede que sea el colectivo más numeroso que existe en el mundo por encima de la población china.
4: Además se le llena la boca, ¿no? Bueno, más gilipollas que chinos, y ya es decir, ¿pero esto qué es, sastre?
1: Yo he de decir que me quedé igual que tú, flipando.
4: Es que no son maneras de saludar.
1: Desde luego que no.
4: Somos gente de bien y además Sergio siga lo suyo.
8: Pero que a diferencia de esta, de los chinos, que se sienten muy orgullosos de serlo, y no me extraña, los gilipollas nunca se reconocen. ¿Dónde está el censo de los gilipollas? Que tantos hay, pero que ninguno dice serlo.
4: Qué bien nos hubiese venido, también te digo, un título universitario y un censo de gilipollas, ¿sabes? Para la vida. Bueno, pues resulta que es de lo que hablasteis. El miércoles en El Rincón y La Esquina.
1: Sí, aclarémoslo, que si no parece que se nos fue la olla del todo.
4: Total.
1: Todavía no.
4: Que termináis a matar. No, todavía no. Hablasteis con Marta Sanz, con Manuel Delgado, con todos los matices posibles, porque se puede ser un poquito gilipollas o un muchito gilipollas.
1: Gilipollas o súper gilipollas.
4: Claro que sí, tendencia ahí, ascendente, competi de gilipollas, pero no soy solo vulgaridad en el programa.
1: ¿Qué te habías creído?
4: Claro, aquí también cabe la divulgación. ¿De dónde viene la palabra gilipollas?
9: Hay que buscarlo en el apellido Gil, que era un ministro de Felipe III que tuvo problemas con sus hijas, es decir, con sus pollas. En la etimología de gilipollas, por favor, olvidad cualquier connotación fálica, porque yo hay gente, creo, que dice gil y está pensando en lo que no debe.
4: No, claro.
1: nada te lleva a pensar.
9: Pues
1: en lo
9: nada,
1: que
9: no, no, en este pues caso, no. Vale, en ya, este ya, caso no. Ya, en este
1: ya,
9: caso,
1: lo he entendido.
0: Las polla pollas.
4: Claro, no, Marta, nadie. Nadie ha pensado en un cimbrel, nadie. Las pollas que son las hijas, claro.
1: Del 0 al 10 en la escala del gilipollismo, sí. ¿Tú dónde te sitúas tú?
4: Pues vamos a ver, Aitor yo creo que está en el 5, pero el auditor está en el 25. O sea, directamente. Pero claro, se dice en singular o en plural.
3: Hombre, primero cabría exigirle una clarificación a quien corresponda acerca de si es gilipollas o gilipollas. Claro, porque un gilipollas no es que sea múltiple, es uno, pero en cambio, en fin, no sé, siempre me ha surgido esa duda y que para empezar no está mal plantearlo.
1: ¿Como unas natillas o una natilla?
4: No, pues resolvemos la duda, ¿eh? O sea, con ese siempre, ¿sabes? Siempre. Ante la duda siempre, porque siempre va a haber también más de uno. O sea, claro. En caso de que sea solo una persona o varias, siempre más de uno.
1: Lo dices porque te has encontrado muchos en la vida,
4: ¿no? Incontables, no tenemos tiempo, pero eso se paga, ¿eh? Eso se paga, porque además estaríamos hablando de...
9: Esto es un ramillete de gilipollas.
4: Claro, además nadie se libra. Esto es como el cagar, ¿sabes? Que es algo transversal. Sí. Democratiza, porque como dice Manuel Delgado...
3: Porque todo el mundo es gilipollas.
4: Claro, bueno, todo el mundo tampoco.
1: Demasiado. En ¿no? algún momento sí es verdad que todos habremos sido gilipollas de alguien.
4: Es verdad, Sastre, menos mal que lo reconoces. Menos mal, menos mal. Bueno, conclusión final.
3: Si no eres ni tonto ni gilipollas, ¿tú desde qué vale tu vida, idiota?
4: Pues ahí está, queda claro. Y por cierto, tampoco pongamos tantos micrófonos a los gilipollas, ¿sabes? Que luego se vienen arriba, se creen importantes y no puede ser la cosa. ¿Nos vamos a publicidad?
1: Yo creo que nos vamos a ir a publicidad, ¿sí? Y así estamos más tranquilos.
4: Pues sí. Venga, muy bien.
1: Pues si no, sería de gilipollas no hacerlo.
4: No, arriba de los maricones y los gilipollas también. Pues venga.
2: Hoy por hoy.
5: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
10: Aceite cambiado. Ya se puede llevar su coche.
11: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
12: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster. Expertos en buenas experiencias.
13: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
14: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
15: La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
16: Este verano haz tu mejor jugada.
17: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
16: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.
17: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
18: Los grandes discos del siglo XX. Las leyendas que los crearon. Y sus historias se hacen hueco en el sofá sonoro de la SER. Esta semana...
19: En el barro me encontré...
18: Fito y Fitipaldis. Sofá sonoro. El sábado a las 3 de la tarde con Alfonso Cardenal. Cadena SER.
2: Hoy por hoy.
1: 3 minutos para terminar. Vamos. No nos queda mucho tiempo.
4: Sí, y ojo porque todo lo bueno se termina y la auditoría sin ser algo bueno. ¡Oh! Pero también se termina y esta es la penúltima auditoría. El viernes que viene será la última.
1: Qué pena, ¿no?
4: Bueno, hay mucha gente que seguro que está pensando, menos mal. Menos mal que este ya se va.
1: Yo no miro a nadie.
4: Se va a su casa, pero la verdad que sí, ¿eh? Porque mira, este fue mi primer trabajo como periodista, pero seguro que lo vas a poder superar, Sastre. Y os deseo lo mejor a partir de ahora. Pero mira, estaba pensando en nuestra Ángels, porque hay lo tranquila que tiene que estar ahora mismo
1: la
4: ella.
1: Verdad. Que sí.
4: ¿Verdad? Porque hasta el último momento estuvo apagando fueguitos. Por ejemplo, en el último bolo, que fue en Mijas, va... Y estaban ahí en la tertulia y se pone a gritar un espontáneo del público.
20: Aroca, ¿qué querías intervenir?
21: Stop the planet. Son solo 30 segundos. Esto no es violento. No tenía alternativa,
4: decía el oyente que no se hablaba del cambio climático, que a ver, en parte no le falta razón, pero hasta el último momento Ángels ahí responde.
20: Yo creo que ha errado con el programa, porque nosotros sí hablamos a menudo del cambio climático.
4: Mira, o sea, imagínate tú que te estás despidiendo de una cadena y de repente dices, señor, no. O sea, ella yo creo que diría, no tengo el chichi para farolillos en ese momento. Pero bueno, tiene respuesta para todo. Ángels tenía siempre respuesta para todo.
1: Sí,
4: ¿verdad?
1: A mí también me respondía a todo. Sí.
4: Merecido, José Luis. Bueno, sobresalto en el bolo y sobresalto haciendo la publi en directo con nuestro José Antonio Páramo.
0: XC40, diseño elegante, tecnología útil, la seguridad de Volvo y el precio te va a encantar. ¿Qué?
6: Vuelve a empezar.
22: Que me han cerrado el micrófono.
6: Que
22: es que me han cerrado el micrófono.
6: Pensaba que era así.
22: Que es que me han cerrado el micrófono y no me dejan porque no me dejan decir el precio.
4: ¡Ay, que no le dejan censura! Parece que vuelven las radionovelas, ¿no?
1: Pero era verdad,
4: a la verdad. A la cadena. Sí, claro, ahí está. Un sketch que Páramo tenía preparado, ¿no? Con lo mal, además, que se pasa en la radio con esos silencios. Bueno, no siempre. Depende de quién esté hablando, ¿no? Pero este fue uno de los últimos sustos de Ángels en Antena.
23: Con Ángels Barceló.
6: No, que formaba parte de la creatividad del creativo que se ha inventado este anuncio. Porque no hay nada peor en la radio que te cierren el micrófono y resulta que ahora forma parte de los anuncios. Pero venga.
4: Pues ahí está, hasta el último momento con sobresaltos y apagando fuegos. Así que, bueno, nos alegramos mucho de su tranquilidad.
1: ¿Una semana tienes para preparar la última auditoría? Piensa algo. Un fin de fiesta,
4: de
1: un
4: sobra,
1: confeti, un
4: de
1: algo.
4: Sobra. Si son 8 minutos de sección.
1: Un dress code especial para la despedida.
4: Voy a disfrutar mucho este fin de semana, lo dejo ahí.
1: Adiós, Aitor Albizua.
6: Pongan el despertador.
1: Eso sí. Nos volvemos sin novedad el lunes a partir de las 6 de la mañana.
20: ¿El lunes?
1: Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.
24: Hoy por hoy, José Luis Sastre.
23: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
25: Hola, bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi Menorca, altra vegada un Oi por Oi Menorca especial, festiu, de Sant Joan. I una altra vegada, amb el goig de poder viure-ho i compartir-ho amb un indret que per nosaltres ja hi forma part, d'alguna manera, del que és Sant Joan. Estem a Cana Joana i hem vingut aquí, al carrer Pavor de Martí, per tornar-nos a trobar amb aquelles persones que ens hi ajuden a que en aquests programes vagin passant ses veus. Dels protagonistes, en plural. Dels i de les protagonistes, en plural. Perquè, és cert, Sant Joan és una festa en la que hi ha molts diferents instants i moments. Hem fet esment, fins ara, de som molt desbé, hem ratllat de foc i fum, d'aquí no res ja podrem tenir festers i veure'ls i ratllar-ne i gaudir-los. Ratllarem també del moment en què arriben les avellanes, de quan hi ha que apropar-se Sant Joan de missa, es Caragol, Ses Voltes, Santa Clara... Podem seguir, fins a arribar a Esplà i més enllà. I això de més enllà ens ve molt bé, perquè estem a Cana Joana i tot plegat en el moment en què s'està també celebrant l'arribada de Toy Story 5, la pel·lícula que té com a protagonistes a joguines. Ens vindrà molt bé fer una referència també aquí en aquest punt i en aquest sentit, perquè té actualitat. I també perquè estem a una jugueteria, a Cana Joana. Allà on hi trobarem tots els personatges d'una saga que va començar fa tant d'anys que ara van anar al cinema no únicament els petits, sinó també els que ja són més grans, perquè forma part d'ells, aquesta família de joguines. Com per nosaltres forma part també de la nostra família Cana Joana en cada moment que ens apropem a Sant Joan. I avui, per començar el nostre programa, el que volíem era mirar de tenir doncs, veus i protagonistes. I no han tingut tants com voldríem per una qüestió pròpiament, purament d'agenda. Però això no ha llevat que no volguessin estar aquí amb nosaltres i acompanyar-nos, com per exemple...
26: Hola, som el Caixer Casat de les festes de Sant Joan d'enguany i vull desitjar sort i ventura, bones festes i seny per aconseguir que aquest dia tot vagi bé i xalom molt.
25: El Caixer Casat també no ha volgut perdre l'ocasió i oportunitat de fer arribar un missatge, com també ho fa qui ara xerra a continuació.
27: Bones tardes a tothom. Som l'Ignasi, Caixer Senyor d'Esbiani 2026-2027. Ara que ja entram dins aquests dies tan esperats, voldria aprofitar per desitjar a tots els ciutadans unes molt bones festes de Sant Joan. Espero que siguin uns dies plens d'alegria, emoció i retrobaments, viscuts amb respecte, responsabilitat i aquell esperit de germanor que fan tan especials la nostra festa. Que la sort i l'aventura ens acompanyin, que tot vagi bé i que entre tots siguem capaços de cuidar i gaudir aquest patrimoni que hem heretat. Perquè Sant Joan és una festa de tots i entre tots l'hem de cuidar. Gràcies i molt bon Sant Joan a tothom.
25: Moltes gràcies també a les paraules del caixer senyor per el nostre programa d'avui, per als nostres oients, i així anirem seguint amb més veus i protagonistes. Abans, però, el que volem saber és també quina és la veu de Noelia García, que ens apropa amb la informació del temps per a les properes hores, que sí, ben cert, hi ha molta gent que té interès en saber com ve. Bones tardes.
3: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Ciutadella i 30 a Maó. Durant aquesta tarda, temps càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. No es descarta l'entrada de pols en suspensió. Bufa vent fluix o moderat de llevant. Demà dissabte pugen notablement les temperatures i es podran arribar o superar els 37 graus de màxima a àmplies zones. Els termòmetres marcaran 32 graus a Maó i 36 a Ciutadella. Continuarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. La temperatura mínima serà de 23 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
5: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
7: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahón.
8: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
9: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
25: No hem pogut estar, perquè avui és divendres, també fem una llista dels podcasts de la setmana, un d'aquests espais que fem sempre els divendres, encara que sigui més ràpid i reduït, però sempre hi ha actualitat dins aquest món i també forma part, en certa manera, del que fem. Aquesta setmana ens fixem en un estudi que confirma el bon moment que viu el consum d'àudio digital al nostre país. En aquest cas és el reputat estudi de IAB Spain, que ha publicat l'estudi d'àudio digital 2026, una radiografia molt completa sobre els hàbits dels oients. La primera, dades contundentes. Espanya lidera el consum de podcast i audiollibres a tota Europa. El 82% dels internautes consumeixen algun tipus d'àudio, ja sigui música, amb streaming, ràdio online, podcast, audiollibres o premsa en format d'àudio. L'estudi també confirma una realitat que tots intuïm, el podcast acompanya la vida quotidiana. 7 de cada 10 persones escolten mentre fan altres activitats, com ara conduir, potser hi ha gent que ara està conduint, i és el cas que ens està escoltant, fer esport, passejar o les feines de casa. Altra tendència molt clara és la consolidació del videopodcast. 2 de cada 3 usuaris ja consumeixen aquest format i entre els joves de 16 a 25 anys la xifra supera el 80%. Finalment, el sector publicitari veu el podcast com un mitjà amb molt de recorregut. El 67% dels oients recorda la publicitat que escolta, però els experts coincideixen que encara hi ha molt de marge perquè marques i anunciants apostin per formats més creatius, com els podcasts patrocinats o el branded content. El podcast continua creixent i cada vegada ocupa més espai en la nostra manera d'informar-nos i entretenir-nos. Sabeu que cada setmana ens agrada de treure una dada. És la nostra dada destacada. El 82% dels internautes espanyols consumeixen àudio digital de manera habitual o ocasional i el podcast ja és el segon format més escoltat, només per darrere de la música en streaming. I anem a fer el nostre top 5, els 5 destacats que per aquesta setmana hem volgut que fos de videopodcast. En el número 5, La Ruïna, nascut a Catalunya i conduït per Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, és un dels grans èxits del podcast en català i castellà amb un format que funciona igual de bé en directe, en àudio i en vídeo. En la quarta posició, Club 113, una aposta molt orientada al públic jove, amb entrevistes a creadors digitals, esportistes i empresaris. En la posició 3, Tengo un plan, converses amb emprenedors, científics i divulgadors que han convertit aquest espai en un dels més seguits del que és YouTube. També en el lloc nombre 2 tenim Better Podcast, un dels videopodcasts amb més creixement dels darrers anys, centrat en emprenedoria, tecnologia i desenvolupament personal. En el lloc nombre 1 tenim The Will Project. Està presentat per en Jordi Will, que és el gran referent del videopodcast en castellà. Són entrevistes llargues, debats que acumulen milions de visualitzacions i que ens serveixen, sens dubte, perquè avui puguem estar xerrant dels videopodcasts. I acabem amb el moment destacat. Ja sabeu que sempre escollim un tros, un moment. Bé, per acabar la nostra secció, hem volgut mirar de dur un fragment d'una recent i nova sèrie de podcast amb el títol de The Yoga Gallery, un projecte que reuneix diferents professors i professores de ioga per parlar dels beneficis físics, emocionals i espirituals d'una disciplina amb més de 5.000 anys d'història, però que està en una crisi, poso entre cometes. Cada episodi aborda un aspecte diferent de la pràctica, la respiració, la meditació, la gestió de l'estrès o la connexió entre cos i ment, sempre des d'una mirada propera i divulgativa. Ara anem a escoltar un fragment d'aquest podcast de Yoga Gallery amb la veu de l'entrevistat Gabriel Pena.
10: I ja m'estaves corregint, diguent, el títol ja està malament, perquè no és que siguin dues coses molt, molt separades. Explica'm un poc això.
11: Exactament, és a dir, parlar de ioga, parlar de cristianisme, és parlar exactament de sinònims, no? Perquè cal sobretot diferenciar el que és cristianisme i el que és catolicisme. Aquesta és una confusió molt habitual, no? I en part és així perquè el catolicisme és una línia dins del cristianisme que en bona part s'ha apoderat d'aquest discurs original i s'ha apoderat de la figura de Jesús, no? I el ioga en aquest cas juga el gran paper de poder recuperar aquesta arrel, aquest missatge del cristianisme o del ioga primitiu. Historiadores o com per exemple historiadors.
10: Aquí reiàvem amb en Gabriel Pena, per exemple, que és un dels fundadors de Yoga Gallery, del que és el paper de la fe o de la religió també vinculat amb el tema del ioga i el cristianisme. Una entrevista interessantíssima. És un dels 10 capítols que hi ha publicats i que podeu trobar ja a radiomenorca.com. I el que fem ara tot de seguida és una pausa, uns bons consells i continuem.
12: Ciutadella es prepara per als seus dies grans. Sant Joan és aquí i des de l'immobiliària casasentmenorca.com et volem desitjar uns dies molt especials. Ara va de bo, Ciutadella, amb casasentmenorca.com. Gaudiu d'aquests dies.
13: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
14: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida.
15: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
16: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
17: ¿Caló? Bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és millor.
28: Fibras naturales, tonos crudos y materiales ligeros. Llega el verano a Decogalia. Familia, amigos, tradición, esa magia especial de San Juan en cada hogar. Iluminación, textil hogar, mueble exterior, baño y mucho más. Viste tu casa mediterráneamente con Decogalia. Siempre en San Juan. Encuéntranos en Sabaters número 5 y número 9 del polígono de Ciutadella.
10: Anem a apropar-nos a conèixer de l'actualitat de Menorca a través dels serveis informatius de Ràdio Menorca. Connectem amb els estudis centrals. Endavant, companys.
0: Hoy por hoy, Menorca. La crònica de l'actualitat.
2: Hoy por hoy, Cadena SER.
4: Les 12 i 34 minuts del migdia, obrim aquí un parèntesi al nostre Hoy por hoy, Menorca, per fer aquest breu informatiu i començar xerrant d'una mort. La Policia Nacional manté oberta una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'una dona de 31 anys que va ser localitzada aquest dijous matí en una piscina d'un habitatge particular a Calamblanes. El cos va ser trobat cap a les 10 del matí per una persona del seu entorn després que la dona de nacionalitat argentina hagués estat desapareguda durant diverses hores. La víctima es trobava passant uns dies de vacances a Menorca, allotjada en aquesta finca, propietat d'uns amics. Després de rebre l'avís, es van desplaçar fins al lloc els efectius de la Policia Nacional, Policia Local i una unitat de suport vital avançat del 061. Els serveis sanitaris van confirmar la defunció en arribar, ja que la dona presentava signes evidents que feien impossible qualsevol intent de reanimació. El grup de policia judicial s'ha fet càrrec de les diligències per determinar el que va passar, tot i que la principal hipòtesi apunta a una possible mort per ofegament. Les autoritats han assenyalat que aquesta causa no es podrà confirmar fins que no es coneguin els resultats de l'autòpsia. La investigació continua oberta a l'espera de les conclusions forenses que hauran de permetre aclarir les causes exactes de la mort. I canviant de tema, el Consell Insular de Menorca ha completat la substitució dels 20 panells d'inici d'etapa del Camí de Cavalls, que presentaven un notable desgast després de més d'una dècada d'exposició a les condicions meteorològiques, la radiació solar i la salinitat. Aquesta intervenció impulsada pel Departament de Medi Ambient del Consell ha servit també per actualitzar els continguts dels panells, incorporant informació sobre la cobertura de telefonia mòbil als diferents trams, així com també una revisió dels espais protegits de la xarxa Natura 2000 i els principals punts d'interès del recorregut. Els nous suports inclouen codis QR que permeten accedir directament a la web oficial del Camí de Cavalls, on els usuaris poden consultar informació ampliada de cada etapa, recomanacions de seguretat i canals per comunicar incidències. Escoltam el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
6: Des del Consell Insular de Menorca hem impulsat la renovació de la cartelleria del Camí de Cavalls, la cartelleria informativa, amb una partida de més de 177.000 euros, que ens permet renovar els panells principals, donar més informació, més didàctica, més clara, en tres idiomes, i tenir un estoc de reposició per tal d'anar reposant aquelles parts que se vagin degradant amb els pas dels temps.
4: L'actuació forma part d'un projecte més ampli de renovació de la senyalització de tot el sender. El projecte contempla, entre d'altres, més de 550 senyals direccionals, una norantena de senyals informatives i 2.000 plaques identificatives per a la reposició d'aquestes fites. Xerram ara del Consell Insular també que finançarà amb 140.000 euros diferents obres de millora a l'Orfeó Maonès. La partida es va aprovar en el darrer ple insular i ara passarà a exposició pública. Aquests obres han de servir per arreglar les façanes de l'immoble, posar plaques fotovoltaiques per estalviar el consum elèctric i arreglar un aire condicionat que estava donant molt problemes, com explica la pròpia presidenta de l'entitat, Lali Olivas.
18: O sigui, ara en aquests moments anem amb l'aire condicionat de damunt de l'escenari, calçant cortinatges i tot, perquè si el posem en marxa és de matí, es vespre està fresc i la frescor aguanta. Jo només deixo obrir mitja porta perquè no surti. Bueno, bé, i això s'haurà acabat gràcies al Consell Insular.
4: Des de l'Orfeó s'ha destacat la gran satisfacció per aquesta aportació econòmica, ja que l'entitat per si sola no podia assumir una inversió d'aquesta quantitat. Un darrer apunt, l'Ajuntament de Ciutadella i el Col·legi Oficial d'Arquitectes han signat un conveni de col·laboració per fer possible la convocatòria del concurs d'idees per la selecció de la proposta arquitectònica de reforma i reordenació de la plaça d'Esborn. Aquest acord estableix la col·laboració entre les dues institucions amb l'objectiu de garantir la màxima qualitat del procés i de la documentació necessària per la convocatòria del concurs. En aquest sentit, el Col·legi Oficial d'Arquitectes prestarà assessorament tècnic especialitzat i donarà suport a l'Ajuntament en la preparació dels plecs i en la definició de la documentació que haurà de regir el procediment. Per la seva part, l'Ajuntament assumirà l'elaboració dels plecs administratius i tècnics, així com la recopilació de la informació urbanística, topogràfica i fotogràfica necessària per la preparació d'aquest concurs. Arribam amb aquesta informació al punt final del nostre informatiu. Recordin que tenen tota l'actualitat de Menorca actualitzada al moment a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 14:15, a l'hora 14 a Menorca.
1: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
19: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
20: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
21: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
22: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
23: Sant Joan, la festa de Ciutadella que diu tota Menorca.
24: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
23: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Diu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
24: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
23: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
10: Seguim en directe al nostre Oi per Oi Menorca i ens acompanya l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Bogur. Bon dia i benvinguda.
26: Hola, bon dia.
10: Gràcies per acompanyar-nos i bones festes.
26: Bones festes.
10: Les festes són... Bueno, estan, ja hi estem en festes, no?
26: Ja hi estem, ja hi estem. I jo, bueno, ara podeu suposar que aquest dia està, té molt d'actes, moltes convidades, associacions, berenars, i bueno, jo crec que és tot això a Sant Joan. No és només aquests dos dies o tres dies de festa. El que el previ a Sant Joan també és polític i mos fa a poble.
10: Importantíssim la tasca que desenvolupa l'Ajuntament en ajudar a explicar bé les coses perquè la gent prengui consciència i de la mateixa manera entenguent com són aquestes coses que respecti bé la festa, no?
26: Sí, sí, bueno, demanar que es respecte i que es conegui. Bueno, crec que la gent de Ciutadella, els ciutadans i les ciutadellenques, bueno, duim prou coneixement i sabem la festa com és, sabem el que s'ha de respectar, però bueno, des d'aquí demanar que es respecte també per la gent que mos visita. I, bueno, i a part, els ciutadellens també tenim un paper, no només hem de dir que respectin els de fora, els d'aquí també tenen un paper important. Hi posaré un exemple, per exemple, les carotes. A les carotes, qui es tira a cercar una carota, majoritàriament són ciutadellencs. Hi ha pocs atrevits, no?, de fora que s'atrevesquin a tirar-se en terra per una carota entre dos cavalls que corren. I, bueno, des d'aquí demanar, per favor, unes carotes en seny, unes carotes amb companyerisme, sense córrer riscos innecessaris, perquè jo el que desig, i ho desig jo com a alcaldessa, ho desitja tota la gent que per l'Ajuntament representa un any de feina, les festes de Sant Joan, ho dic també per tota la feina, i aquest anar a la una que hem anat amb junta de caixers, amb cavallers, la festa la volem seguir decidint des d'aquí, i l'hem de decidir des de Ciutadella. Si malauradament passés una desgràcia o les coses no es fan prou bé, possiblement qualcú de més amunt mos vindria a dir com han de fer la nostra festa i haver de canviar coses que no tenim cap ganes de canviar. Per tant, deman aquest esforç per part de tots perquè específicament he posat aquests exemples, les carotes se puguin seguir celebrant durant molt d'anys.
10: És un esforç molt gran i de vegades no ho expliquem prou tot, no? Perquè hi ha una planificació, el preparar, tot el que implica seguretat, però després quan acaba tot recuir, deixar traçats els carrers, vull dir, tot això, sí. I treballeu des de l'Ajuntament.
26: Clar, clar, és un volum de feina impressionant, i jo dic, Sant Joan s'acaba dia 25 de juny, però torna a començar dia 26 de juny per l'Ajuntament. És una feina contínua, no hi ha descans sobre Sant Joan, perquè sí que es deu que els darrers mesos s'intensifica més, però sempre hi ha coses i temes de Sant Joan. És tan gros el volum i tot el que es mou que és feina contínua.
10: Hi ha que, tal vegada, també entendre que, i no sempre és fàcil mirar d'explicar-ho, que tot també té el seu temps, no el que un voldria, segurament. El que fa que les coses van avançant com van avançant. Pens ara mateix, no? Per posar un exemple, visualment es veu que no va tan ràpid ses obres a determinades urbanitzacions com un voldria, que ja li agradaria que estiguessin ja resoltes quan estem en plena temporada turística, però les coses té el seu tempo, no?
26: Clar, és que la veritat que és molt mal d'entendre si no és dins. I jo que venc de l'empresa privada i que ves de fora, hi ha un procés d'assimilació quan passes de l'empresa privada a l'administració pública. I jo ho entenc, que la ciutadania es pugui sentir frustrada i que tot es fa etern i que no s'acaba mai. Però els primers frustrats som els polítics, perquè nosaltres som en feina política, som a l'Ajuntament perquè les coses avancin i per poder aportar coses a la nostra ciutat. I a vegades el temps és tan lent i tan garantista, perquè l'administració pública ha de tenir aquestes garanties, perquè estan gestionant els doblers de tots i tot passa per unes normes i tot passa per uns informes, i quan tens acabat un informe i falta un altre i pensaves que ja ho tenies i encara no. Tot el de les empreses, a Menorca hi ha molt poques empreses que facin obra pública, totes tenen molta feina, queden moltes vegades deserts concursos d'obra pública, ha costat molt arribar fins al moment de licitació i després no es presenta ningú, és de tornar a començar. I bueno, això són processos complicats, però és de cedir per poder-ho entendre.
10: Tot plegat pot semblar exasperant, però el cas és que no hem d'oblidar que es van fent passes. Poso un exemple, en reien molta darrerament de la peatonalització de la plaça d'Esborn. Ja s'estan fent passes de cara a que es puguin presentar els concursos d'idees, que és fonamental per al desenvolupament futur de la plaça. No?
26: Sí, sí. Mira, jo seré clara, i des d'un principi crec que aquest equip de govern ho ha deixat ben clar. Nosaltres vam apostar per les passes que han fet aquestes prèvies perquè eren un projecte de mobilitat. El que han fet és reordenar la plaça, els cotxes, i són a 20 metres d'allà on eren. Per tant, no ha deixat de ser un projecte de mobilitat. S'ha posat, els taxis s'han desplaçat d'una millor manera, un darrere l'altre. Hi ha més zones de càrregues i descàrregues, han posat zones verdes, més zones blaves per discapacitats, tots els aparcaments en rotació. No ha deixat de ser una reordenació de l'espai que, havent aprofitat que els bussos se n'anaven a Mascaró Passarrius, mos deixaven aquell gran espai que s'ha pogut aprofitar per moure els cotxos que eren abans allà on ara tenim zona lliure, els hem desplaçat i no deixam de tenir un espai lliure que ara hi podem fer i gaudir-lo de la manera que el gaudim. Lògicament, a ningú mos agrada aquest born així com està amb asfalt, val? Que hi falten altres elements, val? Però ara l'estem gaudint. Que posteriorment s'ha de fer aquest envelliment de la plaça, i és amb el que han fet feina. Han firmat aquest dia el conveni amb el Col·legi d'Arquitectes, que ens ajudarà a les bases de la redacció d'aquest concurs, perquè és un projecte il·lusionant, és un projecte polit, que consideram que el Col·legi d'Arquitectes i tots els professionals del disseny de les ciutats hi han d'estar implicats i que tenim ganes que surtin projectes prou xulos i engrescadors. Però vull recordar aquestes dues fases. Una primera fase, que també de mobilitat i que mos mostra la funcionalitat de la plaça i quan hagi de ser una obra que realment volem, perquè l'hem provada, l'hem tastada i sabem com funciona la plaça, i després fer aquest projecte d'envelliment que durà unes obres que, bueno, tampoc seran fàcils.
10: Bueno, certament tot l'any anirem tibant i tenim temps i recorregut per anar veient com es va transformant de mica en mica, ciutadania va fent passes endavant. En el marc tot plegat, i torno a la festa de Sant Joan, sempre ens ha interessat tant el bon desenvolupament de la festa com que s'entengui bé la festa, i en essència de que puguem mirar de trobar aquella mena de punt d'equilibri, no? Entre que hi pugui venir qui vulgui, però que això no sigui... arribar massificar la festa tant com perquè perdi un poc la seva ànima. En aquest sentit, estem amb una edició 2026 de les festes de Sant Joan, allà on creu i espera considerar es desenvoluparà tot de manera adequada i correcta. I
26: ja ho desig, s'ha fet molta feina per arribar fins aquí, està tot preparat, de dir, enguany, amb el nombre màxim d'efectius que mai hem tingut, havent millorat la seguretat a la part final del pla, perquè els dos darrers accidents més greus que hi ha hagut han ocorregut, malauradament, a la part final del pla. Per tant, això és una senyal de que s'havia de millorar cap aquí, per això s'han implementat millores a la part final del pla, i per tant, la feina d'actuar està feta. I nosaltres sempre repetim el mateix, que hi hagi un pla local de seguretat, que hi hagi dos plans d'autoprotecció, que hi hagi tot aquest dispositiu de seguretat, metge, voluntaris, tot el que suposa tot això, no lleva que no puguin passar coses. Hem de pensar que són moltes persones amb un ingredient principal que és l'essència de la festa, és que convivim tots aquests que disfrutant la festa amb els cavalls. I per tant tenim 100 cavalls de 500 quilos fent el que fan enmig de la gent. I per tant, no passés res de res seria com una cosa màgica, no? Però si passen coses, estem preparats. I és això el tema. Estem preparats per, si passa cosa que desitgem que no passi, actuar amb la millor eficiència i rapidesa possible per reduir riscos, no?
10: En les recomanacions que l'Ajuntament fa, acompanyant precisament tot el que és el programa, ja està molt ben condensat perquè no hi hagi dubtes possibles. Després, si hem d'obtenir, com ara ens explicaven des de meteorologia, dies en què quasi no traiem la primera onada de calor, hem d'entendre que ens hem de refrescar o hidratar, que això no significa necessàriament beure...
26: Combinar les dues coses.
10: Exactament. És una qüestió de seny de cada qual perquè la cosa ruli bé. I la calor pot ser un element també molt a tenir en compte aquests dies, no?
26: Sí, sí, bueno, t'ho dic, hem d'estar preparats per tot, un bon capell i combinar aquest, lògicament, els ginets en llimonada, però també amb una bona aigua fresca i cercar les ombres possibles que es puguin trobar.
10: Doncs tenim tot bon i a punt de festa i ho estic desitjant molt el que pugui començar. Avui ho hem compartit breument amb l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Josep Agur. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i bones festes.
26: Bones festes a tothom i que tot sigui un èxit. Gràcies.
10: Ara nosaltres el que fem és una just petita pausa i tenim més a compartir, com per exemple la dedicatòria de Bep Portella.
3: Barceló Experiences. Moment

0: surtido a 9,95 € el kilo, un 37% más barato. Vinipreu, cada dia qualitat i al millor preu. Vinipreu.
1: Bosch Automoción. Llevamos más de 30 años siendo servicio oficial de referencia para Peugeot, ofreciendo la gama completa de sus modelos y un servicio inigualable. Y ahora crecemos para darte el mejor servicio. A nuestra experiencia se suma ahora el servicio técnico oficial completo para vehículos Opel y Citroën. Bosch Automoción, en la calle Comerciants y Botigués 11, en el polígono de Ciutadella. Bosch Automoción les desea unas magníficas fiestas de San Joan a todos.
2: ¿Pero y eso?
3: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
2: Ya ves cómo mola, tío.
3: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
4: El mejor mueble, al mejor precio.
3: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
5: De sol, ben trobats, aquest matí a Menorca. Avui m'havia anat a la tramuntana de Ciutadella, cap a la Torre del Ram. He anat per aquestes terres inhòspites per fer replec de tapres de cada any. Poques, només per omplir mitja dotzena de pots i fer qualque present. S'alça un costum de Sant Joan. Ja hi venia amb mon pare i ell fa quasi de 7 anys que me'ls va deixar. El temps passa que vola. Des d'aquí dalt es pot divisar la silueta, la skyline, dirien els entesos, de Ciutadella, i gairebé se sent algun toc de fabiola que s'enlaira i arriba fins a la mà. Si la festa té alguna cosa de fantasia, aquesta atmosfera tramuntananca n'és una. En les mates de tapres van les abes de flor en flor, amb el seu brunzit estival, i les formigues que cerquen el nèctar o el que sigui. El fort aroma de la planta atreu aquests animalons que deuen ensumar que l'estiu és a punt de caure. I els arriben dies de no trobar aigua. Com no beguin la serena que impregna les fues verdes de la tàpera es vespre, que de fet és gairebé l'únic que es verd en aquest paratge, entre roques, sembla mentida que una planta com aquesta cresqui tan esplèndida, amb tanta festa. Antigament hi havia persones que es guanyaven un sou fent tapres durant uns dies. Això si el senyor els deixava i el guàrdia no els perseguia. En altres regions, la planta es conrea i es recull també a mà. Pot ser per això i perquè la preparació de la flor, que no ha esclatat, ja que en realitat és una tapra, és una flor, com ho ets a figa, és costosa, i així explica que sigui tan cara en el mercat. Amb una hora n'he tingut prou per fer s'escaigut de menester, ja que per fer que fer feina cotat arriba a fer mal d'esquena. Després m'he aturat a Ciutadella per fer una luda de vainilla a Cas Mèrbol, un altre record de sempre, i arribar fins al complex del seminari, amb la idea de fer una estona de recerca a l'arxiu de la Cúria. Estic preparant un article reportatge llarg sobre els canvis obligats de nom després de la Guerra Civil i sobre la febre de batejos que hi va haver el 39 i 40. Per fer-ho bé, primer m'he de documentar. Allà em trobarem en Florent Sastre Portella, mossèn arxiver, que m'atendrà amb amabilitat. La recerca genealògica artesanal és una cosa que està a punt d'acabar. També, fa uns anys van ser a Menorca uns mormons, o sigui, membres de l'església mormona, i van digitalitzar els padrons d'habitants. No sé si tots, però sí molts. No sé si van digitalitzar també llibres de registre parroquials, o no ho sé. Ara ja és possible consultar els padrons sense sortir de casa, per internet. Em van dir que això ho fan a tot el món. Supos que deu ser a tot el món on hi ha padrons. No me puc imaginar la feinada que és. I més, m'acosta imaginar encara com deu ser de grossa la memòria del computador central dels mormons per guardar tanta informació. Ara, amb la pregunta que ja no puc respondre per què ho fan.

Ens han trobat en falta amics i amigues, però també hem tingut l'amor d'algú. No deixis mai de creure que la vida et donarà un poc més del que has perdut. Quan ten por, em pots escriure un poc, em sent millor. Quan ten por, vaig a cercar un motiu que sigui bo.

pots anar deixant el teu record. Quan tens por, quan tens por, em pots escriure un poc, un cent mil un. Oh, quan tens por, quan tens por, vaig a cercar un motiu, un que sigui bo.

0: Però em pots a tocar un poc, no sé millor. Oh, quant em pot, quant em pot. Vaig a cercar un motiu que si vol. Ja deixo escrit dins aquesta cançó. Ja deixo escrit dins aquesta cançó.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Llure, sí. Llure Marquès, Leon Manso, amb aquesta cançó. La veritat, m'ho ha arribat, m'ho ha arribat. Molt, molt bona lletra. De quin compacte és aquesta? De quina...
0: Mira, des de redisc, precisament de Mostra Final, el darrer disc que han tret ara, que és 2026, i és una cançó que per això és especial, perquè, no sé, m'apropa a persones que m'estim molt, que no hi són, i... I no sé, me fa sentir prop d'elles, no? I és una cançó que sempre m'agrada cantar perquè penso que és una bona manera de compartir aquest record.
2: Jo sé que la volies dedicar.
0: Sí, és que clar, no sé, que t'és un Sant Joan que pensa molt en persones. Mira, cada Sant Joan me passa Pepe Torrent, Antoni Sureda, que també m'estima molt, Alfonso Ruete, és que podria dir molt de nom, sa mamà, bueno, són tot persones que, tot i que ja... O sigui, hi són. Tot i que no hi són, hi són, no? I sempre hi ha el moment, aquell espai que te venen al cap. I les festes troques un moment que a vegades passa, no? Que tindries ganes, no?, de poder fer un ginet amb algunes d'elles. I el fas a la seva salut, això sí.
3: Tens la guitarra plena de canes, sí, i fotos.
0: Sí, aquí tinc, mira, de Glòria i Antoni Gené, que són els meus veïns. A part, Antoni Gené ha fet sobre del Coart, també, que estem fent amb en Rodo ara, no?
3: Tens la foto dels teus veïns a la teva guitarra?
0: Sí, perquè ells ja eren a l'altra guitarra. Oh. El que és l'altra guitarra sí que tenia fotos d'artistes, dirien que històrics, no? I aquesta vegada m'estic agafant fotos de carnet de gent que conec, d'amics, de familiars, i vull anar omplint la guitarra. Així que si teniu alguna foto de carnet que tingueu, jo la ferraré. I fins on t'arribem, fins on t'arribem, en Bian, Josep Begú, en Joan Pivó, Toni i na Glòria, de moment.
3: Doncs després te cercaré a veure, si en tinc una per aquí.
0: Vinga, per favor.
2: L'estil d'aquesta peça era un poc country, va?
0: Sí, totalment.
2: Totalment country.
0: Sí, mira, a tu, Toni, que t'anava molt sa música, saps la cançó de Cowboy de Medianoche, no?
2: Sí, i tant.
0: Pues, que trapeix,
2: se pot
0: imposar
2: en Schlesinger amb
0: en John Boyd i en Dustin Hoffman, pues, que trapeix, no? Aquesta, tinc que dir que no sé, m'adu molt en aquella cançó, és una cançó que m'agrada molt, i a poc vas provant sols, vas provant acords, i es va quedar molt cap a aquest estil de música, no?, que m'agrada molt.
3: Bueno, sabem i coneixem sempre vinculat al món de la música, i sempre molt vinculat també al que és aquestes festes, que t'agrada viure-les intensament. Com esperes viure aquestes festes de Sant Joan, sí, i com esperes viure professionalment la música en aquest 2026?
0: Bueno, mira, ara jo, mira, precisament demà me'n vaig a Catalunya, un cicle de cantautors, així que demà el que faig és anar amb aquestes cançons a compartir-les allà. Després torn amb es Baleària, imagineu, a RIP, i després sí que ja estic completament lliure per poder gaudir de les festes, no? I m'agrada molt això, els 24, perquè com que estic a Sant Cristòfol també, pues, rep moltes visites. I les festes, el que m'agrada més les festes és el que passa i no planeges. Es veu que tot té un format i unes hores, però m'agrada quan no te'n dones compte i estàs a un espai que no pensaves que hi series, com vas coneguent coses noves de la festa, que algú et diu, vine aquí, que te convida. I es desperta viure això en naturalitat i amb la proximitat de la gent.
2: I el que comentàvem ahir, o sigui, l'esperit de Sant Joan pur, aquest avui en dia es representa en el Caragol de Santa Clara, tots aquests trossos, és allà on som els més nostres, on hi ha menys gent de fora, d'aquesta que ve en el seu Sant Joan, aquest que fes de botellot,
0: sí,
2: aquest Sant Joan no entra dins els trossos de Santa Clara, de moment, per bones sortes. No?
0: Sí. Això és un moment, jo m'ho dic, és 24... Després d'esplar, és que passa una molt bona estona allà a casa.
3: Bueno, m'han dit, no sé si deu ser bé, jo diria que sí, que estàvem fent una entrevista en Albert Pla i quan li demanaven a veure quina música, i tenia com a clar referent Leon Manso.
0: Sí, és molt bo, Pablo, és molt bo, perquè clar, jo mira, jo en Albert vaig tenir la sort de fa molts anys, gràcies a en Pau Marquès, un amic de Girona, que és guitarrista d'un papa, i en Sente, que també tenia amistat amb ell, vaig tenir la possibilitat de ser el seu taloner a Cadaqués. i vam, mos van caure molt bé, mos van caure molt bé, vam passar una bona estona i curiosament ens vam fer un amic comú aquí, en Vicenç, que viu allà a Mó, i mos vam fer, va venir a Menorca, van anar a sopar junts, i des d'aquell dia, sempre que s'atraca per Menorca, sempre tenim un moment per bonós, i sé que m'aprecia molt, i ell en aquell moment, ja li vaig escriure, ja li vaig dir, hòstia Albert, tio, hòstia, moltes gràcies, i bueno, és això, ja et dic, és una persona que mos duia molt bé, i que sempre ha tingut detalls molt, molt, molt polits en jo, saps què li dic, Albert? És veritat. Mm.
3: Tinc que dir que m'agrada la teva música, les teves cançons vinguin en un format o en un altre, i dic formats perquè fins i tot en els videoclips alguns d'ells estan aconseguint un èxit molt important, no?, de cançons teves. Aquestes creativitats m'imagino que també hi formen part del que és el món de la música a dia d'avui, però què és el que t'agrada més? Que viatgin en forma de videoclip per arribar a la gent, en forma de cançó, de ràdio, que sigui un disc, un vinil?
0: Jo trobo que el més important és que surtin. La forma, clar, la vas ajustant en funció del format, no? Clar, saps que hi ha YouTube, saps que hi ha lo visual, saps que hi ha... Però jo tinc que dir que tot parteix d'una sensació. Per això és més proper llegir un llibre, cercar l'emoció, escriure unes paraules, explicar una història que tu la saps teva i que penses, igual que algú et sentirà proper en això que estic explicant. I passa la màgia i algú, sense que siguin unes lletres totalment òbvies, sinó fins i tot un poc críptiques, qualcú se sent a prop d'aquella cançó, i això et se mai, jo, des de solitud des teva habitació, d'escriure, de seguir terra, que algú es pugui sentir a prop de la teva música, i sobretot com es vi, no com les hamburgueses, vull dir que es mengen i són molt bones. I jo m'agrada com es vi, jo m'agrada que les cançons durin i que puguin passar anys i que estiguin allà per perdurar.
2: I com rellàvem ahir, un autèntic artista com ara ell, o en Cris ahir, són artistes que demostren que ho són, també en directe, sobretot en directe, perquè, com sabem, hi ha molta gent que grava discos, però en directe no hi ha ningú a les cases, i en canvi aquest tipus d'artistes són autèntics. L'han sentit ara aquí en directe, era ben igual que sentiguéssim, no hi ha diferència amb el disco, el sentiment és el mateix... vull dir, és fantàstic.
0: És molt emocionant, sí. És que cada vegada que, no sé, és una oportunitat així poder cantar una cançó aquí en directe, es dona-li vida una vegada més. No serà igual que si la cant demà, que la canta demà, es dona-li forma i vida en aquell moment, i jo en el meu cas som molt de tancar els ulls i deixar-me endur i intentar viatjar per el que estic explicant, i que no sigui com un, no sigui com cobrir un expedient, sinó que sigui, en aquest moment és ara, està passant, ho estem sentit, ho estem emocionant, estem pensant, i a partir d'aquí, és pròxim, que tornis així.
3: I per el que cantaves, probablement podríem dir, a més, que dins de la teva música, no sé si te passa com explicaves, no? Quan tenim una por, la música les cançons ens ajuden.
0: Sí, això ha estat una cosa que la música, és que encara me passa, jo a vegades escolto segons quines cançons, a vegades aposta i a vegades per casualitat, i me cauen les llàgrimes, me ve l'emoció, me cauen les llàgrimes. Em puc arribar a fer una telefonada i que sigui una cançó el que m'animi a fer-la, a pensar amb algú, no sé, la música, la salut també. És medicina, per això ho és.
3: Bueno, doncs ens han donat una bona sessió d'aquesta bona medicina de la música de Leon Manso. Lloré, gràcies de veritat
0: gràcies
3: per haver-me acompanyat i molt bones festes.
0: Igualment, i ja ho sabeu. Sant Cristòfol, si voleu passar per allà. Igual
2: m'ho hauria de dir a l'aire. O per quina zona estàs?
0: Per la zona número 38. Ja m'entens. Això sí. Vas... sí. Tens, gires a l'esquerra, no? I ja hi ets.
2: Ja has d'entrar cap a dins.
0: Sí, passes el pont i el picadero cap a l'esquerra i després ja allà està.
3: Ara anem a fer una visita a l'estudi dental de Sant Joan i ara tot plegat després de dos, tres bons consells amb nosaltres reiem amb el bisbe de Menorca. Tot seguit, fins ara.
4: Estudi Dental Ciutadella. Profesionales preparados con última tecnología de vanguardia. Atendemos todas las especialidades dentales. La primera visita es gratuita. Estudi Dental Ciutadella. Calle Jeroni Alsina, número 14 de Ciutadella. Estudi Dental Ciutadella. Profesionalidad, vanguardia y confianza. Bones festes, Ciutadella.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
6: ¿Buscando el plan familiar perfecto en Menorca? Ven al SET Club Familiar Sports de Punta Prima. Disfruta de nuestras piscinas al aire libre, splash pool para los peques, pistas deportivas, zona de juegos. Compra ya tu pase de día con comida y bebida incluida por solo 20 euros los adultos y 15 euros los niños. Te esperamos en el SET Club del Hotel SET Punta Prima, con acceso directo desde la calle.
7: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
8: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
9: Bos Automoción. Llevamos más de 30 años siendo servicio oficial de referencia para Peugeot, ofreciendo la gama completa de sus modelos y un servicio inigualable. Y ahora crecemos para darte el mejor servicio. A nuestra experiencia se suma ahora el servicio técnico oficial completo para vehículos Opel y Citroën. Bos Automoción, en la calle Comerciants i Botiguers 11, en el polígono de Ciutadella.
10: Bos Automoción les desea unas magníficas fiestas de Sant Joan a todos.
3: És la 1 i 24 minuts i ens acompanya el bisbe de Menorca. Amb nosaltres, Gerard Villalonga, bon dia, benvingut.
11: Bon dia a tots, a la seta.
3: I bueno, hem anat en Toni que ens acompanyés un poc per xerrar i per conversar. Sí. Perquè les festes de Sant Joan són festes en les que hi ha una clara vinculació amb el que és el món religiós, i del món religiós en reiat molt extensament, darrerament, particularment en la visita del Papa, a la que també va poder anar i acompanyar.
11: Sí, mira, vaig, és un privilegi perquè he estat a tots els bisbes d'Espanya, jo diria, formàvem com un pack,
3: sí,
11: que acompanyàvem el Papa allà on anava.
12: Sí, sí, vaig veure per la televisió.
11: Sí, sí, vam voler que fos un gest de comunió, un gest d'unitat, perquè el Papa aquest insisteix molt en sa unitat. I vam voler, com un signe d'unitat, dir, mira, tots els bisbes d'Espanya anirem a tot el viatge. I vam a Madrid, a Barcelona, a Canàries, anar per tot. Ha estat esgotador, perquè jo em miro el Papa, que sí, té 70 anys, és més gran que jo, 2 anys més que jo, però...
12: Està en forma, eh?
11: Està en forma, jo no. No es cansava, no, sempre, bueno, una persona... i extraordinària, ens ha ajudat molt. És una persona que parla poc, però que escolta molt. Jo he estat 2 vegades amb ell i he pogut parlar amb ell 2 vegades i te diria que no m'ha dit res, perquè jo sempre he anat amb un grup que tu el saludes i després tu ve un altre. Tens molt poc temps.
12: Clar.
11: Jo la primera vegada li vaig dir, miri, jo som el bisbe d'Espanya que està més a prop de vostè. I ell se va quedar sorprès, com li deia, que està fardant, no devia pensar. I després li vaig dir, com ell parla molt bé el castellà, li vaig dir, geogràficamente, i va estar a riure perquè ho va entendre. I ja va passar salta i no va poder dir res més.
12: I tenies tota la raó, perquè, sí, evidentment...
11: Des d'Itàlia.
12: Tomàs, jo crec que aquesta visita ha estat el més... el més poluït que he vist d'un bisbe a Espanya.
11: Sí,
12: allò que
11: sí.
12: Poc, devia quedar molt satisfet.
11: Molt, ell es va sentir molt estimat. Va ser una... ell, la veritat, que no esperava aquesta resposta del poble, perquè el que era Madrid, a Madrid, els carrers, però és que sortia la gent de casa seva, era una cosa...
12: Era 1.200.000, segons...
11: Una cerimònia, però pues, tot el trajecte, per on passava, mils de persones, i després a Barcelona, tot lo de la Sagrada Família, Montserrat, com es diu, el Montjuït, i després lo de la immigració de Canàries, en el port de...
12: Allà va ser motiu, sí.
11: Els 2 ports, i també és impressionant, els missatges que ha transmès, vull dir que s'ha fet molt proper, i ha sentit molt que a Espanya l'estimen. i això, i cada vegada es donava més, perquè ell era un home més bé tímid, un home més... però cada vegada es veia que estia més amb el seu ambient, que cada vegada estia més feliç d'estar aquí, perquè veia que la gent veritablement l'estimava.
3: Un element que sens dubte aconsegueix que estigui a prop de la gent és que xerri d'aquelles coses que la gent espera, de temes d'actualitat, com per exemple de la intel·ligència artificial.
11: L'intel·ligència artificial és un home, clar, molt preparat, perquè ell, els seus primers estudis, és un matemàtic. Després va estudiar teologia, després va estudiar dret, és un home molt ben escap, que diuen avui en dia, molt ben amoblat.
12: I després de tocar poble, molt d'anys, poble després, baix, o sigui...
11: Baix, perquè hi va setmana dels Estats Units, que té el seu país, i es va anar a la missió difícil del Perú. Vull dir que ell ha estat amb els pobres del Perú. Vull dir que ell està molt a prop de la gent humil, de la gent senzilla, la gent que pateix, i per això es produeix molt una sintonia en la gent. Ella, tot d'una, perquè ell i se posa en el teu lloc. Ell no te mira, no és un que és superior, que te mira a un inferior, no. Ell, un que camina amb tu, un que vol caminar amb tu. I això es nota perfectament.
3: Ara tinc una pregunta un poc complexa. Què és necessari per poder beatificar a una persona? Li diré per què. El pare Camps, al segle XVIII, va acompanyar tota una sèrie de menorquins i menorquines, alguns grecs i italians també que l'acompanyaven a Florida. Allà, avui, els descendents el tenen amb tanta estima que voldrien mirar de saber quines opcions hi hauria de fer alguna cosa per donar-li el just record de la feina que va fer el pare Camps.
11: Sí, mira, el pare Camps, jo li tenc una gran simpatia perquè són descendent directe dels seus pares. El pare Camps només tenia dues germanes, i aquestes dues germanes es van casar, i clar, la família perd el llinatge Camps, perquè és per part de dona. Però un net d'una germana d'aquestes es va casar amb una neta de l'altra germana, i jo ven directament d'ells. Per tant, jo li tenc una gran simpatia, sempre l'he tingut. El pare Camps, tot això que no s'ha pogut a sort, des de fa poc temps que ho sé, aquest net familiar meu. Però, evidentment, és un home que va donar la vida per la seva comunitat. Un home que va, això que deia, que es va fer proper, no va voler abandonar els seus, els va acompanyar, i jo trobo que això és heroic. I tu me demanes què es necessita. Es necessita primer que hi hagi un grup, una diòcesi, o un grup que ho demani, que es dirigeixi al dicasteri de causa dels sants, presenti la causa, presenti. Després hi ha una sèrie d'investigacions històriques, teològiques, i si s'arriba a la conclusió de que aquella persona té prou qualitats per ser declarat beat, que és el pas abans de ser sant, a la beatificació, ha de fer un miracle. Vull dir, després es fa...
12: Com està, com en Gaudí? Gaudí està en fase beat i ja li falta...
11: Hi ha hagut el miracle, s'està estudiant el miracle
12: d'en Gaudí.
11: I si fan un miracle, si, pues, el dia de demà ningú lleva, però primer de tot hi ha d'haver un grup, una diòcesi, que aquesta, aquest cas seria la diòcesi de Sant Agustí, perquè està enterrat ella a la catedral, els seus, perquè allà viuen els hereus, els successors d'aquests menorquins, que van anar mig enganats o del tot enganats, que van patir pràcticament una esclavitud, però ell no els va abandonar. Fins al final va estar amb ells. I això, pues, té molt de mèrit. Jo, com a capellà, com a bisbe, tinc molt que aprendre, tinc un bon exemple. Tinc un a la meva família d'una persona que està verdaderament, jo crec, santa. Perquè no ha viscut per ell, ha viscut per els altres. Ha deixat la seva casa, les seves comoditats, un benestar que tenia aquí per servir, per ajudar aquells que eren els més pobres dels pobres. Però no és que es van anar.
12: El més complicat ara amb una persona com el pare Camps és com ara demostres o si equivava un milagre o hi ha hagut un milagre relacionat amb ell.
11: No, deu ser un miracle, deu ser un miracle nou a partir d'ara.
12: Deu relacionat. Amb...
11: Se tenia que estendre esta devoció. Exacte. Al Paracans, fer una sèrie de d'estampes demanant una gràcia especial per la seva intercessió i després pues, està avant que passa. Avant que passa.
3: Estem a les portes de Sant Joan. Quin és el missatge que hauria de tenir aquelles persones d'aquí de Menorca, de Ciutadella, o que venguin de fora, que haurien de saber o entendre per encaixar la fe i la religiositat cristiana vinculada a Sant Joan?
11: A Sant Joan és una festa, diríem, que té unes arrels cristianes claríssimes, perquè si miren la història, la vinculació en l'ermita de Sant Joan de Missa, després d'aquesta tradició s'han introduït elements que són cavallerets, com els tornets, just, la noblesa, etc. Però
12: l'origen és religiós, origen, no qüestiona no, pràcticament ningú.
11: L'origen és religiós, no? I procuram la part eclesial, que està representada pel caixer cap allà, diguem, encarna, en certa manera, aquest esperit religiós. Jo he sortit dos bienis, quatre vegades, i els turistes te demanen, però vostè és cap allà de veritat? I perquè es pensen que tot és un teatre. I jo sempre els dic, mira...
12: Hi ha tots els testaments representats.
11: Jo dic, a Ciutadella, jo dic això... Tot el que sembla, ho és. Si sembla un capellà, és un capellà. Si sembla un noble, és un noble. Si sembla un pagès, és un pagès.
12: Després vos demanen, i per què es diu capellana i no queixa capellàs, no? I t'has d'explicar per què
11: fer, capa,
12: per
11: sa
12: capa i tal.
11: Però, vull dir, és un element, sa peregrinació, sa obreria, és una obreria, vol dir que per mantenir-se, va néixer com un grup de persones que són la junta, diríem, que tenen la responsabilitat del manteniment d'aquell edifici, d'aquella ermita de Sant Joan.
12: Sí, que en si només era una recol·lecció que es feia
11: a favor de
12: l'ermita. Vull dir que sí, però, que després s'ha mencionat.
11: Caixer, ve de caixa.
12: Clar.
11: Per fer caixa, per replegar.
12: Agafen tots els testaments de cada època, els nobles, els menestrals, els pagesos, etc.
11: I tots col·laboren amb aquest sosteniment. Aquesta església enguany, jo ho he escrit en la revista del diari, enguany pues, he aportat que aquesta ermita, primer de tot, va estar destinada a Sant Joan Evangelista, no a Sant Joan Baptista. I amb els pas dels temps es va abaratar el patronatge. Va passar Sant Joan Evangelista, Sant Joan Baptista. I com allò, mira, en Pepe Díaz Montañés, que és el dueño de l'hotel Hamilton, de l'hotel de Calagaldan Audax, l'hotel Audax, ell quan va comprar aquest hotel va trobar una estàtua a punt que estava molt, molt mal estat de Sant Joan Evangelista. I va dir, me va dir, que la vols? I ell, vale, donamela. I ell va dir, jo pagaré la restauració. I ha quedat una imatge preciosa en Joana i el seu home, una Joana que és nova Xomo, al seu taller, al carrer Santa Tola, l'han restaurat preciosa. I jo vaig pensar, mira, ara no barataré el patronatge perquè és Sant Joan, però sí que aquesta imatge la posarem a Sant Joan de Missa. I així és com un record històric, com Sant Joan de Laterà de Roma, que està dedicada als dos Joans. La basílica de la tasta...
12: O sigui que quan serà el primer any, qui serà?
11: Aquesta imatge ja hi és.
12: Sí.
11: Ja hi és, i té, és molt preciosa, és colorit, que ha recuperat, i hi ha un àguila, perquè Sant Joan Evangelista es fent amb un àguila, perquè, i després un evangeli, dit un evangeli, perquè va escriure l'evangeli, i és preciosa. I així, un poc, és un poc, pues, que històricament quedi constància d'aquest fet. Aquest sí, sí. Primer va ser un, després un altre, però històricament pues, que es vegi una imatge allà.
12: I a nivell personal, quina és la diferència principal que veu ara el senyor bisbe, de senyor bisbe, o en Gerard, quan va qualcar? A Sant Joan, com...
11: Bé, Sant Joan, mira, Sant Joan com que és un lloc de rols. El rol. Ara tinc el rol de bisbe, i tens la meva participació com a bisbe, diríem, el diumenge al Caragol d'Esborn, per una part.
12: Primer rebre's bé.
11: Primer, que també és preciós. Jo es diria...
12: És dels més polits, eh?
11: Es diumenge dels bé.
12: Cal Bisbe.
11: Es diumenge dels bé, es diria el que més m'agrada, quasi, perquè no és que no vull despreciar els de fora, ni molt menys, però és una festa més casolana, més és d'aquí. I veus que l'ambient que hi ha forma un ambient únic, indescriptible. Si no ho veus, no t'ho creus. Tothom darrere es ve, la vela, tot ella. I després, els diumenges de bé, perquè es ve, som un dels bé Sant Joan Batista, tu us hi fiques religiós,
12: sí, sí.
11: I ve a visitar, ve a Cal Bisbe. I el Cal Bisbe, doncs mira, procurant, amb una gran alegria, procurant rebre, rebre la comitiva i rebre's bé. I després, el dia de... el primer caragol d'Esborn, el bisbe i els capellans ho veuen des de la rectoria de Sant Francesc. I també és molt emocionant perquè els caixers i cavallers quan passen també es lleven el capell i fan una... fan com una...
12: Sí, sí, no és molt costa i normalment, sí, sí.
11: I quan acaba el primer toc, una anar corrents.
12: Com de Sant Joan de Missa.
11: Com de Sant Joan de Missa, que ja les vespres, que també el bisbe rep,
12: rep
11: a tota sa... a tota sa
12: rep qualcada, a peu a sa gent.
11: Peu fora, sí, sí. I fora, quan arriba cada cavall, fa un vot i el bisbe de tocar el cavall, perquè això forma part també de...
12: Bé, la setmana passada vaig passar unes pel·lícules en el cinema Moix Negre de Sant Joans de 1968-69.
11: Sí, sí, sí.
12: No hi anava quasi ningú a Sant Joan de Missa, el 68 i el 69, o sigui...
3: Fa dos dies.
12: Fa dos dies.
11: S'ha recuperat.
12: Quasi ningú. Sí, ara sí, hi ha una gentada.
11: Sí.
12: Es ve, està filmat, que passa tot sol pel carrer amb els cavallers, bueno, amb la comitiva, i no hi ha ningú. Entra dins una casa, ben igual que ara passessin per aquí, entra dins una casa, i ningú s'acompanya. Això als 68.
11: Sí, sí, sí.
12: O sigui, va ser curiós perquè va venir molta gent en els cinemes i van veure com, en canvi, a partir de finals dels anys 70 i ja dels 80, ja es desborda totalment. Ara ja és a més a més. Però hi ha una gran diferència amb els darrers anys, eh? Vull dir...
11: Sí, i després queda la missa, que clar, per nosaltres...
12: A la missa, sí.
11: Que el bisbe també té un rol especial perquè no celebra la missa la celebra es queixi cap allà, però el bisbe assisteix amb hàbit coral, vermell i tot, que és molt solemne, assisteix a aquesta celebració i després acompanya la beguda de la capellana, que també avui en dia es fa... en el socors, el seminari, sí. Que també és preciós.
12: Per una qüestió d'espai, ja, perquè no pots anar a una casa particular, i després, ara, enguany no, perquè no com a bisbe, però el darrer toc, antes tampoc no hi anava ningú. I ara...
11: No. Ui, ara tornat.
12: Ara és un motiu moltíssim.
11: Sí, a les 6 o les 5 de la matinada, és impressionant, eh?
12: És impressionant.
11: Jo quan vaig sortir, jo sempre faig la broma, perquè jo som de Mor, i és tanta ciutadella, jo dic que des que he sortit de capellana és com si estigués nacionalitzat així.
12: Sí. Sí que es va, sí que es va.
11: Sí, sí, sí.
12: És una cosa que sí, marca...
11: Sí, imprimeix caràcter.
12: Caràcter, imprimeix caràcter. Sí.
11: Una cosa impressionant que veus la gent com estima, la ciutadella és molt tradicional, no?
12: Sí.
11: I quan tu formes part de la Junta de Caixers, això queda per tota la vida. Jo sempre dic que la ciutadella no diuen, què sé jo ara, quan es va fer tal cosa. Diuen, no diuen quan era, mira, quan tu vas ser alcalde.
12: Sí.
11: Diuen, mira, això és el primer any que va ser aquest senyor tal. La Junta, sí, sí, de tal any.
3: Ah, ja tenim la referència.
12: Sí. Sí,
3: volem agrair-li, senyor Bisbe, que ens hagi pogut, sí, acompanyar avui al nostre programa.
11: Jo estic molt content de tots vosaltres, perquè ens dona ocasió de transmetre i de convidar, perquè som un poble obert. Nosaltres procuram viure amb tota responsabilitat aquesta festa, fem una crida a la responsabilitat a tothom, i a l'alegria. L'alegria són festes verdaderament per gaudir-les, i per viure aquestes arrels populars que té la festa. Ciutadella, ja dic que és si no ho vius, és impossible, quasi és molt difícil de transmetre.
3: Sí. Sí. Doncs el nostre agraïment que ens hagi acompanyat i també sí, desitjar molt bones festes.
11: Gràcies a tots, eh?
12: Bones festes.
3: Nosaltres fem just una petita pausa. Primer, però, la informació del mar per a aquelles persones que vulguin navegar amb decebre, que avui tenim component est i sud-est, 3 a 5, tant a la costa de Menorca com al sud de Menorca i al canal de Menorca. Tindrem, per tant, de marejol a maró. Al final del dia quedarà a maró. I ens anem a una platja. Avui hem, ahir vam estar per Ponent, avui anem a Llevant, es grau a Mou, tenim 28 graus de temperatura, 23 a l'aigua i una radiació solar que està en 8.
13: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
14: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
15: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas, ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
16: Ciutadella es prepara per als seus dies grans. Sant Joan és aquí i des de l'immobiliària casasentmenorca.com et volem desitjar uns dies molt especials. Ara va de bo, Ciutadella, amb casasentmenorca.com. Gaudiu d'aquests dies.
17: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
18: Scoopy.
17: Hoy usamos muchas más.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
17: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
19: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
20: Les energies renovables són la millor opció, tant pel medi ambient com per la teva butxaca. Si estàs pensant fer la passa cap a les renovables, pensa en Bona Energies. Especialistes des de sempre en tot tipus d'instal·lacions, fotovoltaica, eòlica i, a més, especialistes en telecomunicacions. Ens trobaràs al carrer Des Manobres del polígon de Ciutadella. Ona Energies, per on Sant Joan, amb la millor energia.
3: I perquè, com a nosaltres, a vosaltres també vos agrada menjar, també vos agrada cuinar, deixeu que ens apropin una nova recepta. Avui és la recepta de la setmana que arriba des del nou Villamadrid. Endavant.
21: Un hummus d'esbergini a la brasa, acompanyat amb uns xitaques i una vinagreta de nísperos. Agafaríem una esbergínia, la posaríem a foc viu fins que estigui ben tubeta. Un cop la pelem, la passaríem a una licuadora amb un poc d'oli d'oliva verge, sal i pebre, ja tindríem la base de l'hummus d'esbergínia. Tot seguit, a casa podem saltejar a la paella uns bolets, a nosaltres ens agraden els xitaques, i els fem a la brasa, i després farem una vinagreta a base de mostassa i nísperos de l'illa. La manera d'emplatar-ho seria ben simple, posaríem una cullerada ben formosa de l'hummus d'esbergínia, li posaríem els xitaques per sobre i l'amaniríem amb un poc de sal gruixuda i aquesta vinagreta que farem amb mostassa, oli, vinagre i tres nísperos, ja que estem en època de nísperos. Moltes gràcies.
22: Al Villamadrid aquest mes de juny farem història. Diumenge dia 21 fem una festassa amb preus populars, música en directe tot el dia i autèntic rumba catalana per tancar la jornada. I el dimarts 23 celebrem Sant Joan com toca amb un menú especial acompanyat per la bossa nova de Mònica Sardà per 45 euros. Villamadrid, a sa carretera de Suestrà, a Sant Lluís. Consulta carta horaris i reserves a nouvillamadrid.com. Vine a xalar en sa equip més polit de Silla.
3: I repassem a continuació els principals titulars de la premsa d'avui. Diari Menorca, los bonos dan oxígeno al comercio local entre la feroz competencia de franquicias e internet. Menorcaldía.com, el diari digital de Menorca, presión provisional para un hombre que agredió a dos octogenarias en Ciutadella para robarles. Última hora, destaca, dimite el director general de Agricultura, Fernando Fernández. El Mundo, avui destaca, Peinado investiga una de las adjudicaciones a Barrabés tras detectar la Fiscalía Europea una posible prevaricación. Diario El País. El juez Peinado abre una nueva línea de investigación en el caso contra Begoña Gómez con dos delitos más.
23: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
0: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
1: Todo el verano está en Fortune. Descubre la nueva colección de North Sails, la marca líder en velas y ropa náutica, junto a las mejores firmas de inspiración surfera. Un estilo fresco, cómodo y auténtico para vivir Menorca dentro y fuera del mar. En New Fortune ya tienes la nueva colección surfera para este verano.
2: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
23: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
24: Kia. Movement that inspires.
23: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
25: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
3: A continuació, dins del nostre programa, avui per avui, que estem fent en motiu de les festes de Sant Joan, volem mirar d'intentar arribar per tot, per mirar d'explicar bé i millor. Creiem que si la gent sap i coneix, és un bon precedent per després entendre i respectar millor la festa. I per aquest motiu, totes les veus compten, totes. I no volem deixar-nos a ningú. Avui ens fa molta goig que ens acompanyin a Caterina Pons, bon dia.
26: Hola, bon dia.
3: Madona del Son Quart, presidenta de FACME i molt santjoanera.
26: Correcte, sí, sí.
3: Bueno, si haguéssim de, per una persona que no coneix un poc Sant Joan, hauríem de definir què significa sentir-se o ser santjoaner o santjoanera.
26: És un sentiment que tens tu mateix, vull dir, no es pot explicar. Transmets, dius, mostres, acompanyes, des de petit veus i vas captant. N'hi ha qui no els li agrada, vull dir que no perquè per ser ciutadellanca o ciutadellanca t'hagi d'agradar i siguis fanàtic de Sant Joan, no. Jo m'agrada molt, sempre m'ha agradat i tinc l'honor de poder participar.
3: I com és aquesta participació? Perquè estàs implicada, jo diria, tot l'any, encara que Sant Joan sigui uns dies, entre pensar, preparar... Entenc que hi ha una important planificació perquè tot ruli, sí. Diguem, com ha d'anar.
26: Sí, correcte. En el cas nostre tinc tres fills que surten a la colcada i som-ho. Vull dir que tenim quatre i ho preparam entre tots. Tant el menjar, com la roba, com el descavall... Pues tots participam. No per la dona ho hagis de fer tu o per la amo no ho hagin de fer. No. Entre tots ho preparam tot. I, clar, du molta feina. El nostre du molta feina perquè, com li dic, són quatre... I hi ha moltes coses. Som en el lloc i ens hem de traslladar cap a Ciutadella en el pis i clar, és de baixar a poble i és de pensar en moltes coses. Tant la roba també, perquè canvia-te, que si ets aquí, tenir-ho aquí, si ets en

0: fer a nivell d'agricultura o ramaderia. I això ho has de compatibilitzar, a més, amb les festes.
1: Sí, sí, correcte. A més, en aquest temps encara hi ha molta feina, perquè encara se sega, se fan bales, se rastrilla, se bat, se replega el gra, i la veritat és que hi ha molta feina. I, pues sí, després, a més, no pots deixar els animals, no els pots dir, vinga, morena, amb dos dies de vacances. No, no. Si ho pots fer, t'organitzes i ho fas, i si no ho pots fer, pues, cerques una altra persona que t'ho pugui fer i te pugui anar a munir, te pugui anar a donar menjar als animals, i o tu hi fas una altra passada una altra hora. No pots abandonar, no pots abandonar en el camp, la veritat. Aquests dos dies s'acumula tot.
0: Ara deixem un moment a Sant Joan per centrar-nos en la tasca i la labor de FACME. No sé, record que anys enrere es va fer molta feina per a l'electrificació del Pla Verd, perquè arribés corrent elèctrica a les finques. A dia d'avui, FACME en definitiva és una federació de... O sigui, suma, diguem, veus. Quina és un poc la veu de reivindicació de què és el que necessita el camp de Menorca i en particular la ciutadella?
1: Bueno, per desgràcia el camp necessita moltes coses, perquè per començar tenim els preus que mos deposen. No podem vendre en altres els animals o la llet o el formatge en el preu que vulguem, sinó que ens diuen tant te don i tant te donen. I després hi ha, clar, problemàtiques. Sobretot ara se recuida del plàstic. Ara estem luchant en la recuida del plàstic, dixos aquest, que no el vol ningú, i per entre l'O a Milà, pues, ve gent de fora, ve gent d'Astúries, fa uns anàlisis del plàstic, després han de fer un informe, després ho han de traslladar a Milà, a Milà fa un altre informe, això vol dir pagar taxes, tot i això, i després s'ha d'entrar en el Consell, en el Consell també ho han de redactar, ho han d'aprovar tot, i després es pot posar en marxa. Però clar, cada any hi ha una partida petita d'euros que no dona prou per replegar tot el plàstic de llocs de Menorca.
0: Hi hauria la possibilitat tal vegada de fer una reutilització del plàstic, com ara sembla que s'està proposant a nivell de la llana, que de la llana de les ovelles hi havia un moment en què no se sabia què se n'havia de fer, i ara hi ha propostes per reutilitzar?
1: Aquest.
0: Doncs tots són bons.
1: Tot. Per jo tots, sí, tots són importants i procur, pues, gaudir-ho de la millor manera.
0: Doncs Catalina Pons, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Presidenta de FACME, Madona de Son Quart, Sant Joanera, fins al Badós. Gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bones festes.
1: Moltes gràcies igualment i molt bones festes a tothom. Que tot vagi molt bé.
2: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
3: ¿Pero y eso?
2: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
3: Ya ves cómo mola, tío.
2: Imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
4: El mejor mueble, al mejor precio.
2: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
5: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelonura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
0: Estem a prop d'arribar al final del nostre programa d'avui i ens acompanya Lluís Pons de Cana Joana. Bon dia, Lluís.
6: Bon dia, ben arribats.
0: El cert és que estem molt contents de retrobar-nos de nou un poc en aquesta tessitura de les festes de Sant Joan. Cana Joana està, jo crec que en un moment molt especial, perquè dèiem al començament d'aquest programa, està molt en boga, tothom té en ment un poc que arriba Toy Story 5, mm-hmm. És a dir, que les joguines amb les que molta generació hem estat jugant a les darreres dècades, doncs tornen un poc al protagonisme. Jo suposo que aquí s'ha de deu notar, i n'estic segur perquè n'he vist, alguns dels protagonistes els teniu aquí.
6: Exacte. Sí que es va que també representa un poc l'evolució de jugar.

0: el que està passant. I efectivament, la darrera pel·lícula aquesta, clar, estan lluitant contra la tecnologia, per dir-ho clar.
1: I això és un, bueno, un poc la moraleja, podríem dir, és no deixem de jugar i de sentir-nos com a infants amb el joc tradicional, que no es perdi, no?
0: Mm-hmm. Nosaltres, l'any passat, al setembre, vam fer 45 anys de la botiga, que la tenim, i vam fer jocs tradicionals. Van demanar permís, van tancar el carrer del costat de la botiga i van fer tots jocs antics. I la veritat és que van tenir una rebuda de gent impressionant. I clar, te'n dones compte que tot va evolucionant, però que el joc antic, si es tracta com toca, també agrada. Vull dir, és un tema que es pot tenir en compte. De fet, en tenim bastants. I la gent se n'endú. I clar, veus, en el que rellaven de la pel·lícula de la història, veus tota la evolució de joguets, de quina manera es produeix. I ara ve una altra etapa diferent. Eh? Un temps els al·lots jugaven fins als 14-15 anys. Això s'ha tancat fins als 9-10 anys, perquè després ja veus la tecnologia. I és un poc per la història.
1: Crec que les festes de Sant Joan, en certa manera, també ens deixen una moraleja. No? Ens diuen com és d'important el conservar el que és tradicional, les nostres tradicions, no?
0: Sí, jo crec que sí. Tots, tant com rellant de família mateixa, tots venim d'un passat i l'hem de respectar, evidentment. Sí que hem d'evolucionar, faltaria més. Però hem de tenir molt en compte els pares nostres i, igualment, en les festes, també hem de tenir en compte que és una evolució que s'ha fet durant aquests anys i s'han de respectar, evidentment.
1: Les viureu intensament, les festes de Sant Joan enguany?
0: La veritat és que sí, però has de viure d'una altra manera. Has de viure un poc en fora. Però, bueno, tenim una filla que viu a Palma, vale? I esperam una neteta.
1: Felicitats.
0: Molt agraït. I, clar, ells no poden venir aquí perquè es queda res un mes. I la veritat és que hi anem amb molt de gust. Sant Joan me sap greu, però l'any que ve hi haurà un altre. I res, anem a disfrutar d'una altra manera. Però, bueno, el tenim endins. I supos que tot el que surti per la tele ho veurem.
1: Nosaltres gaudirem i compartirem els bons moments de retrobar-nos com aquest, a Cana Joana, amb en Lluís i tota la família que forma part d'aquest indret i la possibilitat que ens doneu de compartir-ho junts amb els nostres convidats com en aquesta ocasió. Moltes gràcies i molt bones festes.
0: Igualment a vosaltres i tots els que mos escoltau també. Molt bones festes.
1: Així arribem a les dues.
2: Són les dues. La una en Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La ofensiva de Israel en el Líbano entorpece las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos hasta tal punto que ese ha sido el motivo por el que se ha suspendido la reunión que tenía previsto celebrarse hoy en Ginebra entre las partes. El ejército de Israel ha seguido atacando el sur del Líbano, provocando al menos 21 muertos y dejando además este sonido. Es el de los vehículos que huyen de las poblaciones que están siendo bombardeadas en una ofensiva que debería haber parado tras el pacto entre Irán y Estados Unidos. Un pacto que Netanyahu se ha encargado de boicotear. Acaba de condenar, de hecho, la ofensiva israelí el presidente del Líbano, corresponsal Nuria Garrido.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el presidente libanés ha condenado estos bombardeos israelíes que se han producido en las horas previas a la reunión que se tenía que celebrar en Suiza y que, como decía, se han cobrado la vida de al menos 21 personas. Ha dicho también que él no obstaculizará los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego integral. Sin embargo, Hezbollah le acaba de pedir que rechace cualquier negociación directa con Israel mientras persistan estos ataques. Netanyahu, por su parte, ha confirmado que esta noche, esta madrugada, ordenó a su ejército bombardear el Líbano tras la muerte de 4 soldados. En total dice que han atacado más de 80 objetivos de la milicia libanesa y que no tolerará este tipo de ataques. Antes, su ministro de Defensa también ha dicho que la primera línea de pueblos libaneses en el sur han sido destruidos y que cada una de estas casas han sido arrasadas y que sus residentes no las volverán a ver en pie.
3: Aquí en casa todo pasa por el nuevo movimiento del juez Peinado, que abre una pieza separada. En el caso de Begoña Gómez es una pieza que aparentemente no tiene nada que ver con la esposa del presidente del gobierno, ya que su nombre no aparece en el contrato público que va a ser investigado, ni tampoco hay cartas de recomendación firmadas por ella. Pero con Peinado pendiente de pronunciarse sobre las cautelares de Gómez y el cierre del caso antes de mandarla a juicio oral, esto alimenta las sospechas del PSOE de que estamos ante una persecución a la esposa del presidente Sánchez. Este es Óscar López, el ministro de Transformación Digital en Televisión Española.
5: Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez. Y de repente hoy, otro titular, una investigación claramente prospectiva, que ha ido mutando de causa, con una indefensión absoluta en todo el procedimiento, una persecución claramente injusta e intolerable.
3: Ahí media analizaremos además con Isabel Vega la declaración esta semana del expresidente Zapatero ante el juez Calama por la causa de Plusultra. Es una declaración que ya pudimos escuchar ayer a última hora. De las palabras de Zapatero se pueden hacer muchas interpretaciones, también de sus silencios y de cómo será su estrategia de defensa. En Bruselas, los líderes de los 27 almuerzan a esta hora en la cumbre europea que se celebra desde ayer. Aprobada esta semana la normativa de retorno de migrantes en el Parlamento Europeo, hay 19 estados que han firmado hoy una carta en la que piden que los centros de deportación que se recogen en esa normativa se pongan en marcha ya. España no está entre los firmantes. Estamos en Bruselas. Enrique García Pozo.
6: Lo hacen en una carta impulsada por los gobiernos de Italia y Dinamarca y que secundan capitales de todos los colores políticos, desde el Ejecutivo Liberal de Países Bajos a los más conservadores como el Ejecutivo de Meloni o el que encabeza la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen. Algunas de estas capitales, de hecho, ya están negociando de forma conjunta con terceros países la apertura de estos centros. Es la postura mayoritaria de los 27, la de la mano dura, que rechaza a España, que se queda prácticamente sola en este asunto. Los líderes siguen reunidos a esta hora en un almuerzo de trabajo con el que terminará esta cumbre y en la que están discutiendo sobre Oriente Medio.
3: La rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que se le podrá preguntar sobre toda la actualidad que ha ocurrido esta semana, en principio prevista al término de esa reunión, está previsto que tenga lugar por la tarde. El tiempo nos deja un mapa teñido de avisos amarillos de la EMET por las temperaturas elevadas, por el calor. Vamos con el pronóstico, Jordi Carbó.
7: En breve alcanzaremos temperaturas máximas de 35 a 40 grados en prácticamente todo el interior de la península. Y en puntos costeros, máximas de 30 a 35 grados también serán habituales, un poco más bajas en Canarias. En una tarde soleada, pero cuidado con las tormentas que afectarán sobre todo al entorno de la Ibérica, muchos puntos del Valle del Ebro y los Pirineos, algunas con granizo y fuertes rachas de viento. Y se confirma que el fin de semana el calor va a ir a más, con temperaturas propias ya de la canícula y también durante las tardes algunas tormentas, sobre todo en puntos de montaña del interior.
3: Ahí media vamos a estar en algunos de los puntos donde se va a disparar el mercurio. Ahora son casi las 2 y 5 y nos vamos al Mundial.
8: Mundial 2026, Cadena SER.
3: Con la selección española preparando su partido del domingo y hoy uno de los anfitriones, Estados Unidos, se enfrenta esta noche a Australia. Enviado especial Antón Meana, buenas tardes.
9: Hola Aldo, buenas tardes. El que gane ese partido estará matemáticamente clasificado para la siguiente ronda, igual que ya lo está México, que derrotó ayer en Guadalajara a Corea del Sur. Hoy juega Brasil ante Haití, Marruecos ante Escocia y tiene un partido clave la Turquía de Al Lagurler contra Paraguay. Por cierto, la selección española tiene el último entrenamiento antes de viajar a Atlanta, pendiente de los cambios en el 11, jugará seguro en la banda derecha Lamine Yamal de inicio.
8: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
3: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, reciban el saludo de quien les habla, de Aldo Gómez. Ahora son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias.
2: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Expertos en geografía y vivienda defienden la necesidad de regular el alquiler turístico, aumentar la intervención pública y adoptar medidas fiscales y urbanísticas frente a la crisis de acceso a la vivienda en Baleares con medidas razonables. Entre las propuestas, establecer que un máximo del 10% del parque residencial puede destinarse a alquiler vacacional. El catedrático de geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Parreño, ha defendido la necesidad de fijar límites al uso turístico de las viviendas.
11: Regular el uso turístico, poner un porcentaje máximo de vivienda de uso vacacional es fundamental, porque al final es una cuestión de stock. Tampoco vamos a construir de manera masiva y permitir al mismo tiempo que parte de esas viviendas acaben para un uso que no tiene carácter social, podemos decir.
10: Son algunas de las observaciones que se extraen del seminario organizado hoy por la Universidad de las Illes, Vivienda y Dinámicas Poblacionales en las Islas de la Unión Europea. Ampliamos este y otros temas. Es viernes 19 de junio. Bernat Amengual está en el control técnico. El portavoz del gobierno, Toni Costa, ha asegurado que los consellers del Ejecutivo Autonómico no utilizan los coches oficiales para fines particulares, pero ha mostrado su respeto a la decisión del Consell de Mallorca en relación con la polémica que afecta al conseller de Vox, Pedro Bestard.
12: Bé, evidentment no és una pràctica habitual, és evident, per part dels consellers. Per tant, si aquesta és la pregunta, evidentment no. No obstant, el Consell Insular de Mallorca ha demanat els informes pertinents, els informes s'han fet, el Consell Insular de Mallorca ha fet les valoracions.
10: En un informe oficial, el Consell de Mallorca ha calificado de inadecuado el uso privado de 3 vehículos oficiales por parte del vicepresidente segundo, Pedro Bestard, un documento que detecta al menos 20 desplazamientos de estos coches que no figuran en la agenda del conseller. Por cierto, que el Consell de Mallorca constata este año una avalancha de extranjeros que quieren rematricular sus vehículos en la isla, ya sea por la futura ley de regulación de entrada de vehículos o por el incremento de la compra de viviendas por parte de extranjeros, las solicitudes de rematriculación se han disparado un 45%. En sucesos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer de 31 años, localizada este jueves en la piscina de una vivienda particular de Calamblanes, en Ciudadella. La víctima estaba pasando unos días de vacaciones en Menorca, alojada en esta finca propiedad de unos amigos. El grupo de policía judicial se ha hecho el cargo de las diligencias para determinar lo ocurrido. Y el joven, que hace casi 2 semanas se precipitó desde un séptimo piso en San Antonio, ha fallecido este viernes de madrugada por la gravedad de sus lesiones. Así lo ha confirmado el centro sanitario. Nada más llegar al hospital, el joven fue trasladado directamente al quirófano. En la caída sufrió un traumatismo cráneoencefálico muy grave, así como fracturas, por lo que ha estado en la UCI en estado crítico durante este tiempo. Vamos con los titulares del deporte. Pedro Morlá.
13: Unió de Peñas Mallorquinistas propone al Real Mallorca una rebaja de un 30% de los carnés de socio de la temporada que viene. Se espera que a final de la semana que viene se conozca la campaña de abonados. El Real Mallorca ha hecho oficial la salida de Pablo Mafé al Olympiacos, mientras Muriqi está en Turquía para pasar reconocimiento médico con Fenerbahce y se haga oficial su traspaso.
10: En cuanto al tiempo, las altas temperaturas están siendo protagonistas. Mallorca se encuentra en aviso amarillo por calor. Lo estará hasta las 7 de la tarde por máximas de 37 grados. Hasta ahora de media en las islas hay entre los 29 y los 33, aunque durante la mañana se han alcanzado máximas en torno a los 35 grados. Y es que este viernes arranca la primera ola de calor de la temporada. El verano, que llega el domingo, lo hace con temperaturas extremas que el lunes podrían alcanzar los 40 grados en localidades de la isla de Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología, Lucía Bórquez, ha activado los avisos por calor ya este viernes en zonas de la isla de Mallorca.
14: La delegada de EMET en Baleares, María José Guerrero, explica que el calor se va a notar sobre todo en el sur, el interior y el norte de Mallorca en la jornada de hoy y a partir de mañana también en el resto de la isla. El sábado se van a activar avisos por calor en Menorca y el domingo en Ibiza. El lunes será el día álgido.
15: Vamos a darla como comienzo este viernes y se prolongará hasta primeros o mitad de la semana que viene. En ella pues esperamos alcanzar al principio entre 36 y 37 grados, luego ya 38, 39, incluso el lunes no se descarta que se pudiera llegar a 40 grados.
14: A mediados de la semana que viene las temperaturas volverán a bajar para ser las que tocan en esta época, a pesar de que no son frecuentes las olas de calor en el mes de junio, tampoco son excepcionales.
15: Luego en 2019 tuvimos otra del 26 al 29 de junio y se llegó a 40 grados en Montuiri, también en 2003 también se llegó a 40 grados en Solles. Es decir, que bueno, no es que sea muy común, pero tampoco es excepcional.
14: Las temperaturas nocturnas van a superar los 25 grados, por lo que en los próximos días también va a costar dormir.
8: TIRME te ha ofrecido la información del tiempo.
16: Para Tirme, el cero es donde empieza lo extraordinario, un dígito que lo cambia todo. Y es que en Baleares caminamos hacia un gran objetivo común, el residuo cero. Gracias a la transformación de residuos en recursos, fomentamos una verdadera economía circular en nuestras islas. En Tirme contribuimos a que Baleares se convierta en la primera región mediterránea en alcanzar el vertido cero. Tirme, residuo cero, 100% Baleares.
10: Cerramos portada con el comentario de Andreu Manresa.
17: El dato. Andreu Manresa.
18: Bon dia i salut. El voltó negre és la gran icona dels ecologistes del GOB des de fa mig segle. És una vella, gran bèstia amb ales i estava en alt risc d'extinció ni 20 en quedaven als anys 70. Ara són més de 200 gràcies a la protecció, la consciència social, dècades de bescanvis amb altres reserves i la Fundació Vida Silvestre d'Ariany. A Mallorca els mataven a trets o enverinats per embalsamar. Volien exterminar milanes, falcons i la dita salvagina, genetes, moixos silvestres, bars, mostels. En Franco pagava per cada peça morta, o les posaven sobre la tele i el menjador, o penjades a les guerrilles. El voltó ja ho fa bé, és vell i triat, bits, escan, pell i ossos de bestiar mort. Els animals de cardatges, on llançaven restes i cadàvers animals, ara en control sanitari cert. La Damiana Negreta de Son Artilles, entre Falanits i Manacor, als anys 60, narrà com una rondalla que els voltors d'ales gegants baixaven a la pleta per espipallar ovelles o mules mortes. No era una fantasia per un nin. Eren habituals al pla. Ara han tornat i fan niu a la Serra de Llevant per alertar. Abans els tenien tanquiats als frares de Lluc, on embalsamats al celler de Can Tià de Falanits, on feien comunions i desvariats de vara el monstre.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
20: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour el mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour el mercado a 5,29 € el kilo.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
21: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
22: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
21: Si con las humedades te las tienes que ver.
22: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
23: Murprotec.
2: Hora 14. Mamen Municio.
10: Expertos en geografía y vivienda han defendido la necesidad de regular el alquiler turístico, aumentar la intervención pública y adoptar medidas fiscales y urbanísticas frente a la crisis de acceso a la vivienda en las islas, con medidas razonables que pasen por establecer un máximo de un 10% del parque residencial que se pueda destinar a alquiler vacacional. Juan Manuel Parreño es catedrático de Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
24: Si tenemos una tasa vinculada directamente a recuperación, regeneración, mantenimiento medioambiental, ¿por qué no poner una tasa que paguen los turistas? En ese sentido, directamente vinculadas a políticas de vivienda. Yo creo que bien explicada, pues puede ser una posible solución. No digo que sea la solución, pero lo cierto es que tenemos un problema de baja financiación, una escasa relación entre la producción del sistema socioeconómico y su transferencia social. Y hay que buscar mecanismos fiscales que pueden ser impuestos, tasas, estímulos a la inversión para intentar que una parte del crecimiento económico dé bien al final en vivienda.
10: 2:15.
17: Hora 14 Menorca, Edu Zendán.
25: Hora 14:15 del migdia. Moment ara per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és divendres, és 19 de juny, un dia en què hem sabut que una dona de 31 anys va perdre la vida aquest dijous en una piscina d'un habitatge de Cala en Blanes. La Policia Nacional està investigant el cas. Se sospita que ha estat un ofegament, però les autoritats assenyalen que fins que no es faci l'autòpsia no es coneixerà la causa exacta de la mort d'aquesta jove de 31 anys a Cala en Blanes. A més, xerrem també del projecte de substitució de panells del camí de cavalls que té en marxa el Consell Insular de Menorca, que permetrà, entre altres coses, incloure informació sobre cobertura telefònica o codis QR en aquests panells amb informació directa a la web oficial del Camí de Cavalls. A més, també xerrem del finançament del Consell Insular cap al Orfeo Memonès, una inversió de 140.000 euros que permetrà fer que es puguin canviar part de la façana de l'immoble i, a més també, part del seu equipament. I xerrarem de l'Ajuntament de Ciutadella i aquest concurs d'idees que té ja en marxa després de signar un acord de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Menorca per resoldre quina serà el futur, la fesomia futura de la plaça d'Esborn. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem com sempre fins mitja i que arrencam amb l'informació del temps.
0: Espai patrocinat per Eima Menorca.
25: Noelia García, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Ciutadella i 30 a Maó. Durant aquesta tarda, temps càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. No es descarta l'entrada de pols en suspensió. Bufa vent fluix o moderat de llevant. Demà dissabte pugen notablement les temperatures i es podran arribar a superar els 37 graus de màxima a àmplies zones. Els termòmetres marcaran 32 graus a Maó i 36 a Ciutadella. Continuarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. La temperatura mínima serà de 23 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
0: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
25: Dues i 18 minuts, entrem en matèria. La Policia Nacional manté oberta una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'una dona de 31 anys que va ser localitzada aquest dijous matí en una piscina d'un habitatge particular a Calamblanes. El cos va ser trobat cap a les 10 del matí per una persona del seu entorn després que la dona de nacionalitat argentina hagués estat desapareguda durant diverses hores. La víctima es trobava passant uns dies de vacances a Menorca, allotjada en aquest xalet, propietat d'uns amics. Després de rebre l'avís, es van desplaçar fins al lloc dels fets, efectius de la Policia Nacional, també de la Policia Local de Ciutadella i una unitat de suport vital avançat del 061. Els serveis sanitaris, però, van confirmar la defunció en arribar, ja que la dona presentava signes evidents que feien impossible qualsevol intent de reanimació. El grup de la Policia Judicial s'ha de càrrec de les diligències per determinar el que va passar. Tot i que la principal hipòtesi apunta a una possible mort per ofegament, les autoritats han assenyalat que aquesta causa no es podrà confirmar fins que no es coneguin tots els resultats de l'autòpsia. La investigació continua oberta a l'espera de les conclusions forenses que hauran de permetre aclarir les causes exactes de la mort. El Consell Insular ha completat la substitució de 20 panells dels inicis de les diverses etapes del camí de cavalls que presentaven un notable desgast després de més d'una dècada d'exposició a les condicions meteorològiques, la radiació solar i també la salinitat. La intervenció impulsada pel Departament de Medi Ambient ha servit per actualitzar els continguts dels panells, incorporant informació sobre, per exemple, la cobertura de telefonia mòbil als diferents trams o també com una revisió dels espais protegits de la xarxa, Natura 2000 i dels principals punts d'interès del recorregut. Els nous suports inclouen codis QR que permeten accedir directament a la web oficial del Camí de Cavalls, on els usuaris poden consultar informació ampliada de cada etapa, seguir recomanacions de seguretat i també tenir diversos canals per comunicar incidències. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
4: Des del Consell Insular de Menorca hem impulsat la renovació de la cartelleria d'esquema de cavalls, la cartelleria informativa, amb una partida de més de 177.000 euros, que ens permet renovar els panells principals, donar més informació, informació més didàctica, més clara, en tres idiomes, i tenir un estoc de reposició per tal d'anar reposant aquelles parts que se vagin degradant amb els pas dels temps.
25: L'actuació forma part d'un projecte més ampli de renovació de la senyalització de tot el camí de cavalls. Aquest projecte contempla, entre d'altres, més de 550 senyals direccionals i una norantena de senyals informatives, a més de 2.000 plaques identificatives per la reposició de les fites. Una inversió total que, com sentíem, ascendeix a 178.000 euros i compta amb finançament dels fons europeus Next Generation a través dels projectes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Sostenibilitat Turística. Seguim xerrant del Consell perquè finançarà també amb 140.000 euros diferents obres de millora a l'Orfeó Maonès. La partida es va aprovar al darrer ple insular i ara passarà a exposició pública. Aquests doblers han de servir per arreglar les façanes de l'immoble, posar plaques fotovoltaiques per estalviar en el consum energètic i arreglar també un aire condicionat que donava molt de problemes a l'entitat. Així ho explicava la seva pròpia presidenta, Lali Olives.
3: O sigui, ara en aquests moments anem amb l'aire condicionat de damunt de l'escenari, calçam cortinatges i tot, perquè si el posem en marxa és de matí, es vespre està fresc i la frescor aguanta. Jo només deixo obrir mitja porta perquè no surti. Bueno, bé, i això s'haurà acabat gràcies al Consell Insular.
25: Des de l'Orfeó es destaca la gran satisfacció per aquesta aportació econòmica, ja que l'entitat per si mateixa no podria assumir una inversió d'aquesta quantitat. I l'Ajuntament de Ciutadella i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears han signat un conveni de col·laboració que farà possible la convocatòria del concurs d'idees per la selecció de la proposta arquitectònica de reforma i reordenació de la plaça d'Esborn. L'acord estableix la col·laboració entre les dues institucions amb l'objectiu de garantir la màxima qualitat del procés i de la documentació necessària per la convocatòria del concurs. Sentim l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
5: Firmat aquest dia el conveni amb el Col·legi d'Arquitectes, que ens ajudarà a les bases de la redacció d'aquest concurs, perquè és un projecte il·lusionant, és un projecte polític, que consideram que el Col·legi d'Arquitectes i tots els professionals del disseny de les ciutats hi han d'estar implicats i que tenim ganes que surtin projectes prou xulos i engrescadors. Però vull recordar aquestes dues fases. Una primera fase que ens mostra la funcionalitat de la plaça i quan hagi de ser una obra que realment volem, perquè l'hem provada i sabem com funciona la plaça, i després fer aquest projecte d'envelliment que durà unes obres que, bueno, tampoc seran fàcils.
25: El Col·legi Oficial d'Arquitectes prestarà assessorament tècnic especialitzat i donarà suport a l'Ajuntament en la prestació de la preparació dels plecs i en la definició de la documentació que haurà de regir el procediment. Per la seva banda, l'Ajuntament assumirà l'elaboració dels plecs administratius i tècnics, així com la recopilació de la informació urbanística, topogràfica i fotogràfica necessària per preparar el concurs. L'alcaldessa Maria Jesús Begú, que passava aquest matí pels micròfons de l'OIPRO i Menorca, aprofitava també per defensar aquesta reordenació de la plaça, ja que assegurava es tracta d'un projecte bàsicament de mobilitat.
5: No ha deixat de ser un projecte de mobilitat. S'ha posat, els taxis s'han desplaçat d'una millor manera, un darrere l'altre. Hi ha més zones de cargues i descargues, han posat zones verdes, més zones blaves per discapacitats, tots els aparcaments en rotació. No ha deixat de ser una reordenació de l'espai que, havent aprofitat que els bussos anaven a Mascaró Passa Rius, mos deixaven aquell gran espai que s'ha pogut aprofitar per moure els cotxos que eren abans allà on ara tenim zona lliure, els hem desplaçat i no deixam de tenir un espai lliure que ara hi podem fer i gaudir-lo de la manera que el gaudim.
25: L'empresa menorquina Saixaranga lamenta que el programa del Consell Insular de Menorca, Un Estiu per Créixer, s'ha adjudicat a una empresa tecnològica de Catalunya per les edicions de 2026 i 2027. A través d'un comunicat, l'equip que ha coordinat el projecte des de la seva creació l'any 2019 expressa una sensació agradolça després de conèixer aquesta resolució. Les responsables destaquen que durant aquests 7 anys han participat en el programa més de 2.000 joves i que l'edició de 2025 va assolir el rècord de 302 inscrits. Saixaranga lamenta que el Consell hagi optat per una empresa de fora de Menorca i qüestiona el pes que ha tingut la intel·ligència artificial en la proposta de l'adjudicació. L'entitat assegura que a través de la intel·ligència artificial es podrà copiar la teoria del projecte fet des de Menorca, però mai clonar l'equip humà que hi ha hagut darrere d'Un Estiu per Créixer des de 2019. L'equip coordinador defensa que el valor del projecte rau en l'acompanyament educatiu i humà als participants i mostra preocupació perquè, segons asseguren, les famílies encara no han rebut informació sobre el desenvolupament d'aquest nou programa que es durà a terme aquest estiu. Malgrat la decepció, des de Saixaranga tanquen, diuen, l'etapa agraint la confiança dels joves, les famílies i els ajuntaments i assegurant que continuaran vetllant perquè el projecte mantingui la seva essència educativa i comunitària. Arribem al punt de les 2:26, és moment ja dels esports amb Jordi Rivera.
6: La temporada 2026-27 de Primera Federació de Bàsquet ja té calendari i l'Èstia ja coneix quins dies jugarà, tot i que encara no s'ha decidit quins partits es disputaran a cada jornada a l'espera que els diferents clubs presentin la documentació i els avals per poder participar-hi. El que sí ja són dates. La Lliga al regular començarà el 25 de setembre. No s'aturarà per les festes nadalenques, tot i que sí es mouran els partits de divendres als diumenges 27 de desembre i 3 de gener. La Lliga regular acabarà el 7 de maig. Del 13 al 29 es jugarà la primera ronda del play-off i els dies 5 i 6 de juny la final a 4 per decidir el segon equip que puja. Pel que fa a la Copa d'Espanya, l'Estia entrarà en competició el 20 o 21 d'octubre als 700 de final amb una eliminatòria a partit únic. Els vuitens seran el 17-18 de novembre i els quarts el 15-16 de desembre. La final a 4 es disputarà del 22 al 24 de gener. Els primers vaixells de la regata Menorca Sant Joan han arribat ja al Port de Mó a primera hora del matí. El primer valer en creuar la línia de meta ha estat l'enigma d'en Luis Tor del Real Club Nàutic Barcelona a les 6:33:29 segons d'aquest matí. Després d'una navegació de 18 hores, 33 minuts 29 segons. El segon vaixell en arribar ha estat el Kaiser III, d'en Rolf Aufdermau, també del Real Club Nàutic Barcelona. Ha invertit 20 hores, 11 minuts 26 segons. El tercer ha estat el Nix, d'en José Antonio Tejero, que ha trigat 21 hores, 37 minuts 2 segons. Cal recordar, i és important, que aquesta, o que aquest, ha estat l'ordre d'arribada, però no és la classificació oficial, ja que cal tenir present els temps compensats per establir-la. Dissabte tindrà lloc la regata al Port de Mó, en què la flota sortirà a les 12 del migdia de davant de l'estació marítima. I l'Ajuntament de Mó ha duit a terme la renovació de les grades del camp de futbol de Vintaufa, on s'han instal·lat 257 nous seients per modernitzar l'aspecte de l'estadi i oferir una major comoditat al públic. Aquesta millora ha suposat una inversió d'uns 2.500 euros per l'adquisició del material i el muntatge. S'ha dut a terme per part del personal del propi club esportiu de l'Sporting de Mahón. I el Teatre de l'Orfeó Mahonès va acollir aquest dijous la segona edició dels Premis Esport Menorquí, que es reconeixen els mèrits, la trajectòria i els resultats dels esportistes i agents vinculats al món esportiu menorquí durant la temporada 2025. L'acte va reunir esportistes, entrenadors, clubs, federacions, familiars i representants institucionals en una gala que va servir per posar en valor el gran moment que viu l'esport menorquí i els èxits assolits tant en l'àmbit autonòmic com estatal i internacional. Durant la gala es van lliurar les diferents mencions especials corresponents a l'edició 2025. Cal destacar dels Premis d'Esport Menorquí Joan Begur i en Ruth Moll com a millors esportistes individuals, la Barca de Menorca com a millor equip femení i Martin Crouchy com a millor esportista en edat escolar.
7: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
9: ¿Pero y eso?
7: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
9: Ya ves cómo mola, tío.
7: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
11: El mejor mueble al mejor precio.
7: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
25: Arribem ja al punt de les 2:30, continua tota la informació aquí a la cadena SER. Nosaltres tornem, si no hi ha res de nou, dilluns a partir de les 7:20. Molt bon cap de setmana.

0: respira, hombre.
1: Joder. 95.7.
2: Estiu, recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafa Breda, Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
5: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
4: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
5: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
4: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
6: RadioMenorca.com. La información, el entretenimiento de Menorca a un clic. Y además, escucha en directo a Radio Menorca.
7: La Fira Real pretende ser el gran escaparate del producto local de Menorca, un producto que se diferencia.
8: Cuando vives en una isla y eres joven.
6: RadioMenorca.com.
9: Ven a ser.
10: Edward Peterson, profesor de cosmología en la Universidad de Princeton.
11: Tal vez lo más extraño del universo, lo que más nos inquieta, es imaginar una etapa antigua del cosmos en la que no existía la vida, ni la conciencia, ni la cadena ser. Eso es algo que al cerebro humano le cuesta entender. Porque ¿para qué existía el universo si no había vida, ni cadena ser? ¿Por qué?
10: Cadena ser. El universo existe para que nosotros llegáramos.
12: Qué humilde sois, Cadena Ser, la madre que os parió.